0: Radio Arrels, a Tresera, 95.
1: Radio Arrels,
2: a Targasona, 93.1. Sí.

0: Ràdio Arrels. Aquest estiu, escolta la veu de Catalunya Nord. Ràdio Arrels.
1: Ràdio Arrels.
2: Decidir el que vull en tot moment. No sempre em fa content.

0: Rosselló,
1: Vallespí,
0: Conflent,
1: Cerdanya,
0: Capcí i Fenolleda.
1: Ràdio Arrels.
2: Aquest estiu escolta Ràdio Arrels.
3: Ràdio Arrels.

0: Radio Arels, a Font Romeu, 93.1.
1: Escolteu Radio Arels.
2: A Trullàs, el 95.

Joe's Barroom on the corner by the square.

pasado.

0: Ràdio Arrels.
1: Cada dia i cada hora en català.
2: Aquestes vacances, escolta Ràdio Arrels.
3: Ràdio Arrels.

Passant segles amunt, has de saber tu el foraster que cal deixar rajar la mel que fa cantar les tradicions. Cada país té el seu cant, cada país la seva veu, cada país té el seu sant, cada país...

glaçat en un rellotge de polsera. Què puc ser sense tu, sinó aquest balbucer? Tot ho he après de tu, calors cada hivern.

0: Ràdio Arrels. Són les 7.
1: Escolteu Ràdio Arrels.
2: Ràdio Arrels.
1: Ràdio Arrels, amb tu tot l'estiu.
3: Ràdio Arrels.
4: La previsió del temps de l'estiu.
1: A Ràdio Arrels.
5: Bon dia. Pluja de Santa Cristina, benvinguda si és cristal·lina. La pluja no és tampoc per avui. Aquests dies no hauria de canviar el text de la previsió del temps, és cada dia igual, només hauria de canviar

0: 2015, el Parlament de Catalunya declara la rumba catalana patrimoni d'interès cultural i musical a Catalunya i dona suport al projecte de candidatura de la rumba com a patrimoni cultural a la UNESCO.
1: Radio Arrels, en FIAC, 95.
2: L'estiu, 100% en català.
3: A Radio Arrels.

0: canto.
1: Rosselló, Vallespí, Conflent, Cerdanya, Capcí i Fenolleda.
2: Ràdio Arrels.
1: Ràdio Arrels.

0: petites veus d'Arrels.
1: Bon dia, me dic Aurel, tinc 7 anys, m'agrada l'estiu perquè podem anar a la platja i fer castell en sorra.

0: Rosselló, Vallespí, Conflent, Cerdanya, Capcí i Fenolleda.
1: Ràdio Arrels.
0: Ràdio Arrels.
2: Ràdio Arrels. Són les 8.
0: Escolta Ràdio Arrels tot l'estiu.
2: Des de l'any 1981, Ràdio Arrels és la veu de Catalunya Nord. Avui necessitem el suport dels nostres auditors per continuar. Ens pots ajudar entrant a donatius.radioarrels.cat. donatius.radioarrels.cat.
0: Ràdio Arrels.
1: Ràdio Arrels.
3: Pau Casals, una vida per la música i per la pau.
4: Josep Maria Figueres, biògraf de Pau Casals.
3: Enric Balaguer. Part número 3.

0: però fàcils d'escoltar, aquestes sardanes de concert, com Juny, Excel·lirant, i aleshores Casals amb ell tindran sempre una gran relació. Tant és així que als anys 30, la mort de Garreta, Casals promou un monument que s'acabarà fent a Girona, i en aquest monument doncs, va a l'acte d'inauguració.
1: Escoltem un extracte de la conferència de Joan Cuscó, doctor en musicologia, Pau Casals i la música tradicional, a Prada, a l'octubre de 2023.
2: Què em va fer de la música tradicional? Hi ha una cosa molt bonica en Pau Casals, és que en realitat te'n dones compte de seguida que tot el que va fer ve dels primers records musicals que tenia. I per tant que quan rememora des de l'exili la música dels castells i es fa enviar les partitures que s'han perdut, però se les fa enviar l'any 55, recorda quan ell era petit, i ell recordava el 4 de 9 de quan ell era petit, i és veritat que es havia fet quan tothom ho dubtava, però ell tenia una imatge de que allò havia existit, ell tenia una imatge de que hi havia uns sons que s'havien fet, ell tenia una imatge de petit, i sempre retorna aquest món que és el món del Vendrell, el món dels castells, i que és el món de la música dels castells i del so de la gralla, no? Amb els grallers hi va tenir també una relació especial ja a partir del pare, però després ell la va mantenir sempre, no? Que una de les coses que sobte que una figura internacional que es dedica a recuperar Bach es dediqui també a harmonitzar la música d'un graller que no sap ni escriure solfes.
0: La música popular li agrada el so de les gralles, era un gran enamorat dels castells.
1: Josep Maria Figueres.
0: Li agrada aquesta música popular, però el seu és la música clàssica. I de la clàssica, l'europea, sobretot l'alemanya, l'escola alemanya. Ha de tocar Wagner, o el dirigirà una vegada, tocarà, dirigirà, però els seus seran Bach, Beethoven, començarà per Saint-Saëns, etc. Seran aquests músics tradicionals. Per això Puerto Rico diuen, escolti, aquí no, els músics són europeus, els programes són europeus, no tenim la nostra música. I els diu, bueno, vostès aquí a Puerto Rico han volgut que faci un conservatori, una orquestra i uns festivals. Doncs és d'aquesta música, que és la música clàssica. Ell és un enamorat de la música clàssica i per tant li entusiasmava tocar Viena, li entusiasmava tocar Alemanya, anirà a Londres i París com a casa seva. De fet, a París hi viurà, acabarà tenint una casa amb un dels seus diverses ajuntaments femenins, doncs estarà doncs, amb la Guillermina Suja, una exalumna seva, que un violoncel·lista, curiosament totes les quatre persones que amb les que va conviure femenines han estat violoncel·listes: la Guillermina Suja portuguesa, la Susi Macalv nord-americana, la Fresquita, que també va ser l'una seva i que tindrà una gran relació fins a la seva mort l'any 55, i finalment la vídua actual, amb la que tindrà matrimoni religiós, la Marta Doña Marta, la Martita.
1: De París, de quins anys parlem?
0: Estem parlant de la Vila Molitor, del final de la Guerra Mundial, d'aquests anys, que s'hi estarà 7-8 anys, però ell és un personatge que en aquests anys estarà a París, però ell és cosmopolita. Viu en els hotels, viu als vaixells, coneix l'Olímpic, que és el vaixell bessó del Titanic, coneix els hotels i sempre procura anar als mateixos. Ell havia fet una gira als Estats Units el 1900 amb la cantant Emma Nevada, que va de punta a punta dels Estats Units amb una gira de concerts, i aleshores ja se situa pel seu alt nivell a la primera línia dels intèrprets. Els músics, els cantants, tenen representants. Aquests representants els gestionen tant els contractes d'audicions com el que seran els enregistraments a vegades. Casals era amic dels enregistraments perquè diu que perdia en fidelitat, però n'acabarà fent. De fet, se'n conserven uns quants, tant del trio Cortot, Casals, Thibaut, com d'alguna de les seves edicions, però no els afavoreix massa, ho fa una mica a contracor. Els dels festivals de Prada seran per poder subvencionar els festivals que tenen un elevat cost, etc., però no els promou molt. Però en aquesta acció té uns representants que són de primera línia, són els representants que tenen les grans figures internacionals. No tenen molts aquests representants, i no tothom qui vol anar amb ells hi pot anar, però Casals té la sort de primer tenir contacte amb periodistes per la seva gran, diguem-ne, capacitat empàtica.

0: Seran periodistes catalans, el Navarro Costabella, el Rafael Samper, bueno, col·laborador de premsa en aquest cas, però com si fos periodista, però aquests periodistes, Rafael de Modagues, i comença a haver-hi periodistes especialitzats en música, Francesc Lliudat, a la Veu de Catalunya, etc. Però aquests periodistes, també amb la premsa musical, aquí la Revista Musical Catalana jugarà un gran paper, però també amb l'europea, els Mangiot, pare i fill de Le Monde Musical, un altre font i un doll d'informacions sobre la vida de Pau Casals, aquesta revista francesa, i tindrà una gran relació, però també amb els crítics, el crític de Le Monde, el crític de la Figaro, i després aquesta implicació amb els periodistes farà per tant que tingui una gran projecció. També la tindrà amb els violoncel·listes, reconeixen el seu talent, i la prova és que la major part dels seus biògrafs, totes han estat, des de la Lilian Lichtenhalls fins al Baldock, han estat violoncel·listes, amb més o més fortuna. Per tant, coneixen la dificultat de l'instrument, coneixen la capacitat de bellesa que té aquest instrument i, per tant, admiren a Casal.
1: Josep Maria Figueres, parlem justament de la relació que té amb els violoncel·listes. Pau Casals és realment una gran figura per als violoncel·listes encara a l'actualitat.
0: La gent travessava el mar per escoltar-lo en directe, i el qui gaudeix de la música és la mateixa diferència que hi ha entre una fotografia del mar, aquest mar que veiem en aquesta fotografia d'aquí, doncs ampliada amb una roca de Menorca, o veu de l'alt natural. És el mateix? Sí, però no és el mateix. La música igual. Per tant, ell té una relació amb el violoncel molt intensa. Li vaig preguntar una vegada a Doña Martí per què el violoncel té aquesta passió, tantes persones, per dir, és que és un instrument que s'assembla més a la veu humana. Tu el pots fer parlar, el pots fer riure, el pots fer... No és el mateix que el piano, té un toc metàl·lic. Aquest sembla que et surti de dins. I aleshores ell va patir molt pels violoncels, per poder-los tenir de qualitat, i després per la humitat que hi havia a Puerto Rico, que els portava a restaurar i s'havien de fer, perquè ell volia aquest so. Amb el violoncel, ell, això de ben petit, ja comença amb la paraula que seria naturalitat. Si hi havia la rigidesa de posar-se un llibre sota el braç i agafar el violoncel amb aquesta rigidesa i aquesta, diguem-ne, fredor, ell diu, obre'l, i llença't. I aleshores, ell era pedagog, la seva, no era només un músic, ell era compositor, va compondre part del Pessebre, de les Sardanes i altres composicions, era compositor, i notable, i era director. Va en aquells anys 20 les orquestres pràcticament es passaven directors, anaves convidat i dirigies una orquestra, ell ho fa tot el món, era un gran director, era, diu, més que músic, diu, jo soc director d'orquestra, era doncs compositor, era músic i després intèrprete, però també de pedagog. I com a pedagog, aquestes quatre facetes de la música, que són pràcticament totes, tocava el piano i el violoncel a la perfecció. Innova. I aquesta innovació trenca la rigidesa, li dona ales i el violoncel esdevindrà protagonista de concerts. Ara ho podem veure amb naturalitat. Pot haver un concert que hi ha el violoncel i només hi ha violoncel, ho tenim assumit. Aquella època no, era un instrument d'acompanyament, com avui podem pensar el bombo o els platadets, gairebé, és acompanyament. El violí tenia un nivell, el piano un nivell, fins i tot l'arpa podia tenir un nivell, perquè no. Els instruments de metall tenien les particularitats, però la corda té aquesta altra. Casals enlaira el violoncel a una dimensió que no serà d'especialista, sinó de sublim. Per això donarà la volta al món. I diuen, hi ha empentes a Barcelona per poder escoltar, perquè quan ve a Barcelona, com que està en l'Associació Obrera de Concerts, que hi ha abonats, hi ha 3.000 obrers abonats a l'Associació Obrera de Concerts, que ell ajuda a fundar, ajuda a créixer, en aquesta Associació Obrera de Concerts, doncs, ja hi ha les places donades, tant al Palau de la Música Catalana com a l'Olímpia, o bé doncs, amb els concerts que pugui fer el Liceu. Per tant, doncs, la gent vol les entrades, hi ha cols de colze per poder comprar una entrada, perquè no es pot, no hi ha més places de les que hi ha. I Casals, per tant, doncs, el violoncel l'enlaire a una situació des de que recupera amb el seu pare, amb aquella botigueta a finals del 19, que la troba aquella botigueta del carrer Ample, les partitures de Bach de les suites, i aleshores s'anien a moda, els hi treu la pols, les assaja, i cada dia, i a cada diu que no les tocava prou bé perquè encara en volia més per tocar-les cada dia. És a dir, era la voluntat d'un perfeccionisme que els crítics i els afeccionats, els melòmans, tenen la capacitat de dir que la partitura esdevé protagonista i les suites ocupen un paper central en la vida de Casals. I doncs els musicòlegs i el públic diuen que és un virtuós, és el virtuosisme.

Era la tercera part de Pau Casals, Una vida per la música i per la pau. Amb Josep Maria Figueres, biògraf de Pau Casals. Un programa de Radio Arrels Conflent.

0: Escolteu Ràdio Arrels.
1: Ràdio Arrels.
2: Esquitxos de poesia. Pere Manzanares.
3: Patrick Gifreu és el més secret dels escriptors nord-catalans. Nascut a Perpinyà el 1952, s'ha dedicat professionalment a l'ensenyament i va començar a ocupar un lloc a la cultura trencant amb la tradició. De primer amb el mail art, la poesia visual i pintures, relacionant-se amb la generació de la contracultura de Barcelona als anys 70. Fang Tou i Tor Babel, el 1976 i 1979, el varen fer conèixer com a poeta. Seguiren altres reculls de poesia, narracions, assaigs, traduccions, interessant-se amb Dalí i Ramon Llull. Ha creat una editorial, les edicions de la Merci, per publicar les seves traduccions del francès al català, del català al francès, quedant sempre molt al marge de la moguda catalanista de Catalunya Nord, cultivant una imatge de dandy entre modernitat, postmodernitat i esoterisme. Del recull Telediari, publicat el 1980, hem escollit els poemes Mercat i Petiteses. Mercat. Sospito els estudis de mercat, aquell treball inescrupulós que esclaus agosarats compleixen amb deure acurat. Els peons d'un joc obscur, els mecanismes regulars, els tentacles d'un gran pop, d'una invisible tarantula. Desconfio dels bancs de dades, aquell fitxer omniscient que curosos investigadors afarten amb informacions. Les mesures de cautela, els judicis expeditius, els règims d'excepcions d'una societat malalta. Petiteses. Costa de creure en controls inescapables, compondre una cançó o sacsejar el cap, o si més no, escriure per donar constància de... Em considero naufrag degenerat, mòmia astuta de l'era televisiva. Preveieren en les tanques concèntriques reduïts espais de desfogament. Exemple, aconseguides finestres catalanes resultaren tot seguit portes ajustades, fins i tot aprofitant un neutre llegat com a punt de partida acceptable, s'entén, inesperats i escrutadors caps de personal es formalitzaren per menuderies acusant-me d'insolidari instint rebel. Em considero naufrag degenerat, mòmia astuta de l'era televisiva.
2: Esquitxos de poesia. Pere Manzanares.
4: Radio Arrels, a Salelles, 95.

0: petites veus d'Arrels.
1: Bon dia, me dic Nail, tinc 8 anys. M'agrada l'estiu perquè jugo al futbol.

0: Faig regals amb tu tot l'estiu. Radio Arrels.
1: Escolteu Radio Arrels. Radio

0: Soc l'Enric Balaguer, és el Punt Agrícola, l'actualitat pagesa del Conflent, amb Felip Dorrandeu i David Muntanya. Com cada mes és el Punt Agrícola, juliol i agost funciona també i pel juliol ni dona ni cargol, però agricultura. Bon dia, Felip Dorrandeu.
1: Bon dia.
0: I bon dia, David Muntanya.
2: Bon dia a tothom.
0: I gràcies una vegada més per ser aquí. Aviam, l'actualitat, penso que hem de parlar del foc, de l'incendi, que no us ha tocat directament, però, Felip, tampoc no el tenies gaire lluny, no?
1: No, dilluns a la tarda, quan me vaig aixecar de la migdiada, vaig tenir por. Clarament, veient tot aquest fum davant del mas, diu, uau. I entre això i la falta d'informació, he sentit, bon, vés a emplenar la tomisa. I per primer cop de la meva vida em vaig agafar una maleta, em sentit, si t'entenes d'anar, que realment hi ha un problema, que te cal prendre d'important? I ho vaig fer. Amb la meva dona ho vam fer. Tot el que era de fora que podia cremar ho vam entrar dins la casa o dins dels garatges. I, bon, i de fet, la marinada se va aturar i el foc, evidentment, va pas arribar fins a casa. Però vam passar una hora i mitja dins aquesta fumatera i aquesta calor. Bon, evidentment, tenia per res a veure amb el que van patir la gent a Bula, a Illa o a Rigardà, però tenes temps de pensar. I jo vaig recordar el foc del 86, que el 86 hi va haver un foc just al costat del meu mas, i vaig recordar que aquest any hi havia un pare i dos o tres veïns amb els tractors i els, com se diu això, els pulveritzadors, i que vam remullar les parets de les cases i sobretot tota una línia d'arbres de xiprers que teníem a la vora, perquè el foc era tiat primer per marinada i després per tramuntana. I vam poder veure el 86 un canader de prop, realment de prop, perquè quan penses, tu que coneixes la meva casa, hi ha xiprers que se van cremar i el foc que era a tot a dalt del turró, és a dir, pas, jo veieu 100 o 200 metres més en amunt i venien rec a vespies, bon, vespies en un lloc sec. Bon,
3: agafen, no?
1: De seguida agafa. I el que va anar bé aquest any, el 86, és que el foc va ser primer atiat per marinada i després va fer tramuntana. I la tramuntana va tirar, bé, va empènyer el foc més lluny i un lloc, a llocs que ja havia cremat, doncs va anar bé. Va pas cremar res com enguany, eh? Enguany sí que, uau.
0: He fet una pregunta, la torno a fer, per això al David li he fet una mica fora d'antena. El bestiar com reacciona? És que reacciona, no eren al foc, a les teves vaques, però també veien segurament el... Potser si veuen pas gaire.
3: El bestiar que sigui...
0: Potser veuen aquest gran fum.
3: Pensi que el bestiar, que sigui el que sigui, quan veu arribar el foc, se'n va.
0: Mm. Sí.
3: Tinc agafa mena de fuga i si se pot en fuga, se mira de se'n anar. No, ara les vaques mai s'han tingut amb aquesta història de foc, però penso que jo, tot el que és el salvatjum, hasta i tot, tothom mira de s'escalivar i se'n anar més lluny possible.
0: Has tingut col·legues que han perdut bestiar?
3: No, però el que sigui, encara no s'han sentit a parlar de destrossa amb animals o coses així. Pensi que tot el que s'ha pogut salvar ho han fet abans, de sortir cavalls, hi havia cavalls en indrets que se podia cremar i pensi que s'ha cremat. Han posat fins aquí, cap a Eus i Estuer, pensi. I... No he sentit a dir que hi ha gent que hagin perdut bestiar.
0: És que un dels problemes és justament el manca de bestiar, que netejaven una mica els sotaboscos, una cosa
3: així. Sí, podria ser una resposta a la problemàtica del foc, però no hi ha fora que això. Sí, falten ovelles i cabres en cada poble, i hi ha pobles on no hi ha ni una ara. El que hi ha és que fa 40 anys que tot això ha evolucionat, però això ha evolucionat d'una manera que no és bona, la prova. S'ha perdut també tot el que abans se'n deia la cintura verda a la vora dels pobles, tot el que hi havia, sí. Totes les hortes que feien una mica de parafoc. La terra, els primers cultius que tenia quan sortís al poble eren jardins i hortes on hi havia verdura. Això restava el foc. Ara a la plaça hi ha urbanització i empreses, les urbanitzacions hi ha terres incultes i empreses hi ha el bosc. I quan hi ha un incendi com el que ha arribat aquests dies, el foc arriba davant de les cases.
0: I tu, sí. Felip, tens col·legues, perquè hi ha bresseguers que s'han cremat,
1: sí,
0: per això.
1: Sí, vinyes, bresseguers, camps, sí, tinc col·legues a Bula, que tenen Bula i Ia, que han perdut coses,
3: sí.
1: I que han perdut arbres. Bé, la collita, primer, els arbres, cert, segur, d'altres que veieu se podran recuperar, i per recuperar els arbres sembla una bestiesa, però els tubs per regar
3: també
1: són de plàstic.
3: Sí.
1: I això, bé, se fon, se crema i se fon, i de cop te dius, a més, és increïble com fon i com fon rebent. I s'hauria de poder enviar l'aigua, engegar l'aigua de seguida amb un punt al foc passat, però ho podes pas, ja que els tubs són trencats.
3: No n'hi més.
1: Doncs de moment jo diria que és encara massa d'hora per fer el balanç d'aquesta catàstrofe, però efectivament hi hauria una reflexió global a tirar endavant sobre l'agricultura i tots els papers de l'agricultura, perquè aquí l'agricultura té un paper, i del meu punt de vista, que te diré, si totes aquestes terres s'han abandonat, és que era massa difícil de conrear i perquè portava pels caps sous. I al mateix temps, quan senti certs sindicats que reputeguen contra això o contra allò, jo me sembla que cal pensar als ingressos, al revingut del pagès, i no pas forçosament als cultius. I a tot el que fa... cal pensar a tots els serveis que fa l'agricultura.
3: Sí. I la prevenció del foc n'és una.
1: Exacte.
0: És que l'agricultura, finalment, és un tema que la trobem a tot arreu, a tots els àmbits de la vida, finalment. Evidentment que sempre parlem d'alimentació, però evidentment hi ha tota aquesta part que és la gestió, jo diria, la gestió del territori.
1: Mm-hmm. Sí, tothom pensa a l'agricultura com a proveïdor de menjar, però és pas res que això. Sense agricultura, me sembla que el turisme perd paisatges, sense agricultura hi ha riscos de foc, sense agricultura hi ha, en països com el nostre, hi ha menys feina, això també ho cal dir, menys feina per gent que tenen pocs diplomes, i això existeix, que ho vulguis o no. Això m'encantaria poder emplegar enginyers agrícoles pels meus camps, però no, n'hi ha pas.
3: No en trobem gaire.
1: Tapem pas massa.
3: Tapem pas massa, no?
1: I efectivament, jo me recordo pas quin polític va venir i parlant de les cooperatives. Això són les nostres fàbriques. I bé, tenia raó.
0: Sí, és...
1: I sempre se descull d'això, perdem un munt d'aigua, de secar, de sequer. Bé, si l'agricultura rega pas, les capes freàtiques tenen pas aigua.
3: S'afluixen.
0: Estic pensant a altra cosa, parles de cooperativa, però que també s'ha perdut una mica, és la indústria de transformació, per exemple, les conserves que hi havia a Sant Esteve, a Sant Mamet, sí. I tot això fa part d'una economia important. Em sembla que cap a la Plana, a la Salanca, fan enciam, no? Hi ha una empresa important d'enciam.
1: Sí, hi ha, també a Elna hi ha empreses que fan transformació. Mm. El problema, jo tinc ganes de dir, també és la mundialització. Jo recordo, sé pas si eres major un cop que la cooperativa de la qual fèiem part vam anar a veure el grup italià que havia reprès una empresa que les cooperatives del territori havien fundat als anys 90 i aquests italians s'excusaven quasi bé, me diuen fem venir botes
3: d'albercox o de
1: préssec, pas de xuc, de melassa de préssec, de pulpa de préssec de Xina,
3: sí.
1: I és menys car del que nos veneu aquí. Doncs visca la mundialització.
3: És algo que sí.

0: Escolteu Ràdio Arrels, és el Punt Agrícola, amb dos pagesos del Conflent, Felip Dorrandeu i David Muntanya. David, com sempre, a les vaques ja són amunt, eh?
1: Les vaques ara no poden ser més amunt. Han arribat a la teulada.
0: A part si tenen ales algunes. Ah,
1: no poden ser més amunt, cerquen la frescor i l'atrapen.
0: I justament a dalt, eh? Parlem d'això, fa super calor, se'n parla molt perquè a la resta de l'estat fan encara més calor,
1: sí,
0: que això.
1: Sí, fa calor, però nosaltres a dalt, per aquests cims que siguin a dalt, pleguillem tot això, però si fa 18-20 graus al dia... Sí, 20, 24, pot pujar 24 i amb aire, i les vaques sempre atrapen una cuillada on se poden posar per descansar, i això els agrada. Els surt les mosques i aquí tenen una bona vida, perquè pensen en major. Jo tinc calor.
0: També van en grup i és molt corrent de veure's un grup de vaques, sí, a l'ombra d'un arbre gran.
1: No, per dalt, no se posen guai. No, se posen pas massa a l'ombra. Encara se posen com si a dalt, al cim, suporten el sol. Se posen en una cullada i... És que jo també tinc una raça de vaca que són grises, però amb l'estiu el pèl és ben més blanc. I com el blanc no agafa tant la calor, sí, no senten tant el sol com una vaca que pot ser roja o negra, encara més. Vull dir que també és un avantatge d'aquella raça de Gascona dels Pirineus.
0: I aquestes vaques els hi cal donar a beure? Els hi portes a beure?
1: O
0: agafen a la muntanya?
1: Agafen a la ribera directament o a les fonts, i ja saben que s'adobar la diada, les vaques. Comencen per menjar i se'n van cap a un punt d'aigua, se'n van a beure, acaben de menjar i després se'n van a descansar cap a les 10 o 11 de la matinada, se'n van a descansar fins a 4 o 5 hores de tarda, i en prest tornen a partir a menjar, se'n van a tornar a un punt d'aigua, se'n van a beure i tornen a venir per separar per la nit. Ho saben fer.
0: Se sap quants, bé, se sap segur, però és que tu saps quants litres beu una vaca al dia, més o menys?
1: Sí, depèn si menja herba verda, no li cal tant d'aigua. El tenen dins del menjar, però ara diria que amb una seixantena de litres d'aigua per dia, una vaca grossa pot passar. I amb 10 litres se fa la diada.
0: I doncs aquestes vaques beuen aigua bona del Canigó?
1: Aigua fresca del Canigó. I encara hi ha congestes de neu en indrets. Hi havia anys que no havíem vist tan congestes tan tard.
0: Felip, la collita de préssecs, si te'n queda algunes, d'abricots, com va?
2: Per jo la collita de préssecs és acabada, sí, eh? Tinc un camp i ja l'he collit. Estic collint carbassons, plantant bròquils, esperant que els melons arribin i preparant per plantar més coses a la tardor. Ara la meva... pels meus camps estic preparant per plantar a una temporada, prepares la temporada següent. Et aquí me cuido de les pomes, veus, allí al vespre suposat a fer un tractament que cal fer quan fa pas massa calor. Millor de fer-lo a la fresca.
0: Tot i que feia calor, però vull dir que cap a les 6 o les 7 no em feia tant, és això que vols dir?
2: No, jo a les 7 vaig anar a posar aigua i a preparar la barreja, i cap a 7 i mitja, 8,
1: sí,
2: estava esperjant i feia encara calor, però saps que la calor se'n va
1: afluixant,
2: va afluixant. Doncs, perquè el producte que vaig utilitzar i que utilitzi és un virus. De fet, és un virus que mata els cucs i les orugues de
1: la poma.
2: Mata les orugues de les pomes.
0: Això hi tenim...
1: Aquella sorpresa que tenim, sempre.
0: Tenim uns pomes boniques, doncs.
2: A bé, sí, cal... Tenim alertes, o tenim informació de la Cambra d'Agricultura que ens diu hi ha el pic de presència...
1: D'eclosió.
2: D'eclosió dels carpocapsa, el que fa el cuc de la poma. Doncs cal esperjar un poc abans i un poc amb res.
1: Cal encadrar.
2: Això mateix. I doncs... com que per aquests animals quasi bé tots, i quan dic quasi bé tots, pensi tots, els productes convencionals són ineficaços o inútils. Veieu, encara n'hi hauria de vells que són prohibits d'ençà 50 anys que funcionarien. Com que aquests funcionen pas, i bé, cal utilitzar coses... entre cometes noves. És per això que el virus de la granulosis, això serveix, ho poses pels arbres i quan hi ha l'oruga que va de l'ou cap a una poma que atrapa aquell virus, i bé, el virus entra a dintre i mata l'oruga.
0: I aquesta malaltia, aquest problema, són problemes de sempre? O bé, la pregunta feta d'una altra manera, és que surt noves malalties?
1: Pels arbres fruiters, no.
2: Podem pensar al Suzuki?
1: Sí, a la drosofia,
2: aquesta mosca sí. Suzuki, que abans existia pas.
1: Sí, això fa 20 anys que ara que ho tenim, sembla que sempre he estat aquí.
2: Tu sembla que només fa 20 anys que ho teníem pas.
1: No.
2: Jo me'l recordi una vegada, per l'anècdota, vaig agafar abricots i els vaig posar dins alcohol amb un poc de suc, sí, un poc d'aigua. I la tècnica que ens seguíem, tens tu de Suzuki amb els abricots? No, tinc pas, no has vist res. I l'endemà o al vespre agafi els pots d'abricots i
1: tothom
2: entra els abricots dins el col i hi havia ple de petits cucs blancs. Doncs li vaig telefonar, en tinc.
1: El que ha evolucionat és que abans pel carpocapsa hi havia temporades ben marcades, que quan arribava hi havia el que en deien la primera generació, al cap d'un mes hi havia la segona generació, i potser ara semblaria que n'hi hagi sempre. Com la temporada no és tan precisa, tan marcada.
0: Bé, una mica com l'estiu, que dura més que abans.
1: No sé si han evolucionat amb el temps o si són els productes que no són tan bons o si són les bèsties que resisteixen més. Potser una mescla dels tres.
2: Jo sí. Tu sabré pas dir. Jo el que veig és que intenti de seguir, perquè també tots aquests productes costen car. Provi de seguir els admonestaments de la Cambra d'Agricultura,
1: sí.
2: I tinc un veí que ell se fa pas cagar, fa una esperjada cada 15 dies pel carpocapsa. I això del primer de maig
1: fins a la fi.
2: Fins a finals de setembre.
3: Així és més segur.
2: Així és més segur.
1: És més segur, però no és el que cal anar. El mirar de, com deia en Filip, que també són dinerals tots aquests productes, i no és també, cal mirar d'esperjar quan és el moment, no cal fer coses com això fent. Això és el meu punt de vista.
0: David, els vedells segueixen les vaques,
1: sempre.
0: Són allà dalt també.
1: Són allà dalt, fan coneixença amb el terme.
0: Amb el terme.
1: Que mai havien estat ells.
0: Mai havien estat.
1: I a vegades estan una mica arrere del ramat i tothom brama, la mare cerca el vedell. És una mica la revolució.
0: Ah, sí, això es nota, és a dir, que se demanen on van.
1: Se demanen, els vedells s'estan, em sembla,
0: sí.
1: Els joves amb els joves,
0: sí.
1: I les mares amb les mares.
0: Ah, també.
1: Sí, també, això és la vida del ramat.
0: Sí.
1: Se posen a part, se'n van a fer una girada, i d'un cop la mare se regira i veu pas casa el vedell.
0: I quan
1: potser ten ganes de donar a mama i no és aquí, i llavors rebombori a la muntanya.
0: Quants mesos tenen actualment?
1: Ara tenen 6 mesos de mitjana, s'han nascut al mes de gener i són una mica grossos, és per això que se'n van a fer la llorbida, se'n van a envistar una mica més enllà del ramat.
0: I l'alimentació és en aquesta edat és una alimentació mixta?
1: Mengen com les mares, mengen herba i encara ells tenen dret a un parell de mamades cada dia, se'n van a veure la mare si ja els dona la llet encara. I el que fan encara tot aquell mes de... tot aquest estiu, gairebé.
0: I a partir de quants mesos deixen de mamar?
1: Quan la mare els surt. Quan la mare no es vol més. Si, quan la mare és avançada, que se sent que, si es torna plena, se sent avançada que el vedell que té del ventre comença a li remenar, miren de se sortir la vedella que han criat fins ara. Però no és tan fàcil que això, perquè hi ha aquesta mena de relació mare-fill, mare-filla, o que... la qual, si és una bona mare, no deixarà el seu vedell així. Siguin, i potser és una mica complicat la separació, sempre. Quan sortia els vedells de les mares.
0: És que, segons el que expliques tu, sempre, hi ha caràcters molt diferents d'una vaca a una
1: sí,
0: altra.
1: No s'assemblen.
0: És molt freqüent.
1: No s'assemblen totes. Però nosaltres que mirem de tenir vaques que tinguessin bones qualitats maternals i llavors que facin llet, i quan fan llet són contentes de criar bonics vedells. I llavors és aquí que quan cal sortir, quan cal separar, la vaca encara fa llet i durant 3 o 4 dies, quan encara les seves hormones fan la llet i que no surt, ten de bramar i ten de cercar el seu vedell, que ha partit.
0: Perquè és quan fa mesos que heu baixat que comenceu a separar o a sacrificar els vedells, no?
1: Els vedells els sortirem d'ara endavant, d'aquí una mesada, fi d'agost, començarem a sortir els primers de les mares i no sé encara com ho farem, però sempre és inici de fi d'agost, inici de setembre que comencem a els treure de les mares.
0: És bastant cruel, no? Això que la vostra feina...
1: És una mica... sentimentalment és una mica complicada.
0: Sí, sí, sí.
1: Però en pres, mira...
0: Tanmateix en teniu de sentiment.
1: Sí, i tant. Nosaltres també els hem seguit de sempre, les mares i els vedells els hem vist a néixer. Sí. És el que cal dir. Però sí que és una mica complicat, però sempre cal veure, no cal mirar endarrere, cal mirar sempre endavant amb les naixences que tindrem a l'hivern que ve i les vedells que guardarem per fer vaques, i cal mirar el positiu, no cal mirar sempre...
2: Sí, això és ben bé una pregunta del segle XXI dels temps que vivim ara. Me fa pensar una conversa.
0: D'un bilatà també, no?
2: Però sí, home, deixa... Globalment, em sembla que el conjunt de la societat s'ha allunyat de la natura i de l'agricultura en general. Me fa pensar una conversa que vaig tenir amb la meva dona aquesta setmana a propòsit de les meves padrines. I, explicava la relació que tenia amb una de les meves padrines. I li dic, veus, quan vaig començar de ser grandet, me deia, però ja, ajuda-me, vés a m'escorxar un llepin. I la meva dona va obrir uns ulls, què? A escorxar un llepin? Què vols dir? Sí, jo als 11 o 12 anys anava a la llepinera a agafar un llepin i bam, i el matava.
1: I feia menjar.
2: L'obria, el buidava i bé... quan un ramader com en David fa vedells pels menjar.
1: La finalitat, sí.
2: La finalitat és aquesta.
0: Evidentment.
2: Evidentment,
0: sí.
2: I fa, efectivament, és pas el millor moment, ni suposo, ni per ell ni per la mare, però vaja, és... per... hi ha pas res que... vegans...
1: Els sí, sí, sí. També que mengen carn. Sí, sí. Bo, és una temporada una mica més difícil, però és un dia o dos. L'anèigament en pres passa. Tu t'ho dic, és que mirem endavant.
0: Bé, bona gent, moltes gràcies per aquest... Moltes gràcies per aquest punt agrícola del mes de juliol 2026. En portem molts, ara, de punts agrícoles, francament. Moltes gràcies per la vostra fidelitat i fins al mes d'agost.
1: Sempre.
0: Sí? Ningú se'n va de vacances?
2: No.
1: Serem aquí.
2: Serem per aquí, oi? Farem, sé pas si n'hem fet 100 o 1.000 o...
0: Sé pas, ja pas, hem pas calculat, doncs, bé.
1: Sempre sabem, tenim coses a dir.
0: Ho sabem pas.
2: Caldrà celebrar l'emissió.
0: Ens inventarem un xifre.
2: D'acord.
0: Inventarem un número, una cosa així. O bé sabeu des de quants anys en feu. Ah, bé. Us deixo reflexionar fins al mes d'agost. Sí. Podem celebrar els 10 anys, els 15 anys, no sé què.
1: Farem festa.
0: Farem festa. Que vagi bé.
1: Adéu.
0: Moltes gràcies. Adéu.

0: Escolteu Ràdio Arrels.
1: Ràdio Arrels. Són les 9.
2: Aquest estiu, escolta la veu de Catalunya Nord.
3: Ràdio Arrels.
2: Ràdio Arrels.
1: Cada dia, Ràdio Arrels dona veu al territori. Explica el que passa i ho fa sempre en català. Aquesta presència constant necessita avui el teu suport. Ajuda'ns entrant a donatius.radioarrels.cat i junts aconseguirem que ningú no faci callar la veu de Catalunya Nord. Donatius.radioarrels.cat.

0: We will.
1: Ràdio Arrels.
2: Ràdio Arrels.
3: A Purvendres, la mort d'un científic porta en Paul Feder a investigar el lobby nuclear, un thriller a la catalana. Però què passaria si un dia la realitat superés la ficció? Nuclear Parano a Purvendres, de Gildas Giraudeau, aquest estiu, a Ràdio Arrels, amb les veus principals d'Ivette González, Josep Cabré i Elisabet Porqueres.

0: Després d'haver-se presentat a la unitat de Biologia Marina de la facultat, van esperar més de mitja hora assegut a les butaques de l'entrada. En Pol anava aixecant-se per comprovar si no hi havia pas cap problema quan un home gran i brusc, amb una barba bastant espessa, va entrar al vestíbul. Va dirigir-se directament a en Pol.
1: Sóc en François Dolzà.
0: Li va allargar una mà seca i tancada. En Pol li va estrènyer i va presentar-li l'Ayala. Va moure's contrariat, semblava nerviós. La seva mirada ho escrutava tot.
1: Vostè no m'havia dit que vindria acompanyat.
2: És una amiga nord-americana. És especialista en contaminacions marines. Potser ens podrà ajudar.
1: I ara els nord-americans, faltaria menys. Miri, he acceptat de parlar amb vostè perquè he llegit en el diari que va ser interrogat per la policia i que el van deixar anar. Vostè no està amb ells. Vinguin, no ens quedem aquí, anem a la cafeteria, estarem més tranquils.
0: Van caminar uns centenars de metres i van entrar a l'edifici on hi havia la cafeteria. En François Dolzà va escollir una taula aïllada i va fer-li un senyal al cambrer que va prendre nota.
1: Bé, siguin breus, no tinc gaire temps. Què volen?
2: A veure, la versió de la policia per explicar la mort d'en Loïc Lebosec és insostenible. Ell no pot estar embolicat de cap de les maneres en un tràfic d'estupefaents. No lliga amb res del que ell va viure o amb allò que deia o que feia.
1: És el mateix per a Laura Blanchet. És un muntatge.
2: Un muntatge preparat per qui, senyor Dolzà?
0: En François Dolzà, prudentment, va acostar-se a ells vigilant que ningú més escoltés.
1: Pel govern.
2: El govern?
1: Sí. Des que la dreta té el poder, els ecologistes no estan ben vistos. Han tornat als mètodes brutals, CRS, arrestos arbitraris, etc. La Laura i jo formàvem part del col·lectiu anti-molt alta tensió, la línia de molt alta tensió que ha de lliurar electricitat al territori espanyol, desfigurant el Vallespí, les muntanyes que passen per sobre de Ceret. Unes torres gegantesques i uns cables transportarien 400.000 vols. És una barbaritat ideada pels tecnòcrates de l'EDF. Les autopistes de l'energia, la interconnexió, volen arribar fins a l'Àfrica per vendre-hi per la seva pròpia electricitat nuclear. El que cal és justament el contrari, produir energia en els mateixos indrets on se consumirà. Aquesta altra opció ja és possible. Vostès sabien que quan encenem una bombeta a casa seva, només un 10% de l'energia consumida serveix per fer enrogir el filament? La resta serveix per enviar els 90% que resten fins a casa seva des d'un dels reactors nuclears dels quals estem tan orgullosos.
2: Sí, molt bé. Però quin lligam hi ha amb l'assassinat de la Laura Blanchet?
1: No ho sé. La Laura era una bona noia, simpàtica i sense problemes. He reflexionat molt. Això no pot estar relacionat amb les seves activitats com a militant ecologista.
2: Com pot ser que en Loïc estigui embolicat en aquest martell? Ell se'n fotia completament de la política. És més, creia que els ecologistes només eren, utilitzant les seves mateixes paraules, uns agitadors urbans. Punt final. No, miri, això no té ni cap ni peus.
1: No ho sé, però ho trobaré.
0: En Dolzà va tornar-se més desconfiat. En Pol va dir-se que calia canviar d'estratègia.

0: Miri, m'agradaria fer-li algunes preguntes sobre la Lord Blanchet.
1: Endavant, però faci-la ràpid. No vull que ningú em vegi amb vostè. No se sap mai, es podria pensar que nosaltres som còmplices. La policia em vol veure demà.
0: Vejam, la Lord tenia parella, un amic o sortia amb algú?
1: La policia m'ha fet la mateixa pregunta. He dit que no en sabia res, però penso que no tenia cap xicot. De totes maneres, mai la vaig veure.
0: Sí, és clar, però a mi què em respon?
2: En François Dolzat va dubtar. Se'ls va mirar durant uns segons.
1: La Laura Blanchet no tenia cap xicot perquè era lesbiana.
0: I bé, no és pas cap crim, això, senyor Dolzat. No cal que en faci un secret d'estat d'això, oi? Sortia amb alguna noia?
1: Per ella era un secret. Vigilava molt. Pràcticament no en parlava mai, saben? El sector científic, igual que el de l'educació, és força conservador en aquests casos. Ella temia els comentaris i els indirectes, que per descomptat no haurien faltat, està clar. Era una persona molt sensible. Li haurien emmerdat la vida. Per respondre a la seva pregunta, sí, tenia una xicota. Ja feia uns quants mesos que n'estava molt enamorada. Això es veia. Estava en un núvol, de vegades molt alegre, d'altres neguitosa. Un dia vaig trobar-me-la plorant. Aleshores m'ho va explicar. Ho necessitava, era massa feixuc per ella.
0: I vostè la coneix, la seva companya?
1: A què venen aquestes preguntes, ara?
2: En Paul va somriure.
0: L'havia vist mai abans, aquesta cadeneta, oi? Voldria lliurar-li això a la persona que li va regalar a la Lor.
2: En François Dolzat la va agafar amb els seus dits. La va estar mirant una bona estona.
1: Sí, era de la Lor. L'apreciava molt. La seva xicota li va regalar quan va haver de deixar la facultat. El seu visat havia caducat i la delegació del govern podia expulsar-la en qualsevol moment. Llavors ella va amagar-se a casa d'uns amics. No volia tornar a l'Àfrica.
0: I en coneix el seu nom o bé el lloc on s'amaga?
1: Si mai l'arresten, us mataré.
0: Calmi, senyor Dolzat. No tinc el costum de lliurar clandestins a la policia.
1: Conec el seu nom. Nawaja. Significa el sol en la seva llengua. A la Laura li agradava molt aquest nom. Se'n va anar per la novel·la. Ja no sé res més, queda clar. Va fer 22 anys el passat 15 de juliol. Aquell dia me la va presentar. Vam estar junts prenent unes birres a Canet, tota una bellesa negra molt dolça.
2: La Yala va agafar la paraula per fer-li una pregunta.
3: En què estava treballant actualment la senyora Blanchet?
1: La biocenosa, que és particularment abundant en els substrats rocosos de la Costa Vermella, les algues fotofila, sobretot.
3: I abans?
1: Doncs va fer la seva tesi doctoral a Lió sobre el desenvolupament d'un biocaptador conductímetre bienzimàtic a cèl·lules algales.
2: La mà de la Yala va contraure sobre el braç d'en Pol. Aquest va mirar-se-la sense entendre res.
0: Senyor Dolzat, la Lord també treballava amb els biocapteurs en relació al seu estudi sobre la biocenosa?
1: No ho crec. Bé, és tard, ho sento, però haurem de deixar-ho aquí.
2: Es va aixecar. En Paul ho va entendre. Es va aixecar també i va agrair-li haver-los rebut. La Yala estava indignada. En el moment en què en François Dolzat girava per marxar, en Paul va dir-li:
0: una cosa, senyor Dolzat, vostè n'ha sentit mai a parlar de Nuclear Watch?
2: Va girar-se de cop, havia empalidit.
1: La conversa s'ha acabat, bona tarda.
2: Es va allunyar fent grans passes i va tornar a girar-se per comprovar que no el seguien. En Paul i la Yala van sortir de l'edifici. Ella va explotar.
4: Aquest paio ens menteix, sap alguna cosa? La Laure Blanchet era un especialista en captadors biològics. Era un nou membre escollit per Nuclear Watch. Tot coincideix. Ha hagut de passar un incident greu i la Laure ho va revelar. Cal tornar a fer les subtraccions i enviar-les a Harrisburg.
0: Demà a primera hora anirem a la reserva marina. També hem de tenir en compte que hem conegut l'existència de la nau Edge. Així que el dossier del que va parlar el teu pare l'ha de tenir ella.

0: Arribant a Port Vendres, van aparcar el Volvo al pàrquing del port de Plaisance, al costat mateix de la goleta. Un vaixell estava fent maniobres per sortir del port. En Pol va reconèixer a l'instant el seu perfil. Es tractava de l'Alciono, del servei de fars i balises. Un vaixell de servei en què el Pol havia navegat quan va acabar l'escola d'oficials a Brest. En aquella època era un vaixell molt modern. Avui en dia, 20 anys després, havia de patir per mantenir la seva categoria. Va aturar la iala.
1: Espera't, jo hi vaig navegar en aquest vaixell. Anem a veure com surt.
2: Sí, la veritat és que fa fred.
0: Va arraulir-se contra ell, va agafar-se del seu braç i el va posar al voltant de la seva cintura.
2: Escolta'm, només és perquè fa fred. No t'imaginis res, d'acord?
0: No va respondre. No obstant això, la va estrènyer contra ell. Mentre el vaixell s'allunyava del moll fent ús del seu propulsor de roda, en Pol en va remarcar uns flotadors salvavides sobre el pont de popa. Eren les boies cardinals. Una silueta caminava pel moll ràpidament en direcció cap a ells. Quan ja estava molt a prop, l'home va interpel·lar en Pol.
3: Pol Feder, arribes en el moment adequat.
1: Jo? Renoi, quina sorpresa! Però què hi fas aquí? Tenia entès que eres capità de port a Brest, m'equivoco?
3: Bona nit, senyoreta. Desconfia d'aquest home.
0: Va dir-li a la iala.
1: Atura les teves ximpleries, John, i explica'm què fots per aquí.
3: Sí, doncs mira, m'avorria una mica en els despatxos, llavors vaig decidir tornar al servei en els fars i balises. Porto el comandament de l'Alciona. Hem fet el relleu aquí, el meu col·lega ha agafat ara el control. Normalment ens estem a Marsella, però ahir al matí, just quan baixava la marea, vam rebre l'ordre de venir a Banyuls per efectuar una maniobra titllada d'urgent. Què et sembla? Digue'm, tens cotxe? Surt un tren d'aquí a 10 minuts a l'estació de Port Vendres i...
1: Sí, ja t'hi portarem. Però de quina mena de maniobra es tractava?
3: Hem rellevat les quatre boies de la reserva marina, inclosos les cadenes i també els cossos morts. Ho hem fet de meravella. Ordre del governador marítim.
0: Tornant de l'estació, en Pol i la iala estaven abatuts.
1: Potser ens podria ser útil una substracció de residus caiguts al fons marí durant el relleu de les boies. Què en penses?
2: No per aquest tipus d'estudi. Els biocaptadors, que són els musclos o les ostres, són sostrets, diguem-ne, que cada 5 metres. M'has dit que el fons havia de limitar amb els 40 metres, és a dir, amb el nivell de les boies, o sigui que en surten 9 sustraccions. Tanmateix, si les mesures estan deslligades de la cadena o de la boia, a la remuntada pràcticament resultarà impossible saber on estaven. No serà possible. Ja no tenim cap més baró.
1: Mala sort. De totes formes, trobo molt estranya aquesta ordre del delegat del govern marítim. Aquestes boies només tenen 3 anys, és a dir, són pràcticament noves. Generalment es limiten a donar-hi un cop d'ull, a netejar-les. De vegades se'n remunta alguna de feta molt bé, però mai les 4 de cop. I menys encara els cossos morts. Sincerament, acabaré creient que ha passat quelcom de greu i que per això han reaccionat al més alt nivell, precisament per impedir que l'afer surti a la llum del dia. Ens queda la pista de l'aneguaix. Cal cercar en aquesta direcció. Mira, demà anirem a Port La Nouvelle, allà hi tinc alguns amics. I més tard anirem a veure altre cop en François Dolzà. Estic seguríssim que ens amaga alguna cosa.
2: Estic esgotada. Necessito prendre una dutxa i beure una copa de vi. És possible el teu vaixell?

0: En François Dolça esperava que el laboratori d'oceanologia estigués desert. A les 7 de la tarda, els últims administratius havien marxat. A 8:45, va sentir com el seu col·lega del laboratori número 4 abandonava l'edifici. Després d'haver-lo previngut de que era el darrer i que per aquest motiu no podia oblidar-se d'encendre l'alarma abans de marxar. En teoria estava tot sol. Va decidir revisar tots els laboratoris per assegurar-se'n. Tot estava tancat. Llavors va tornar al seu despatx, el mateix que havia compartit amb la Laura Blanchet, i va decidir tancar els llums. Reflexionava millor en la foscor, desplaçant-se gràcies a la lluor tènua dels protectors de pantalla dels ordinadors. En un primer moment, la trobada amb el Paul Feder i la nord-americana l'havien inquietat. Però ara, gràcies a ells, ho havia entès tot. La Laure Blanchet feia elaborar una sèrie de proves que eren sostraccions de mol·luscos fetes a les boies situades a Banyuls. Evidentment, això no tenia res a veure amb el seu projecte de recerca. Ell s'havia assabentat un dia, ja que una de les factures emeses per al pescador havia arribat amb la menció «Proveïment de mostres de musclos i d'ostres a la boia nord». Sense adonar-se'n que en François estava al laboratori, ella va perdre els nervis per telèfon a l'exigir que les tornessin a realitzar. Les seves instruccions eren clares. Les factures sempre havien d'anar retolades. Proveïment de mostres sostretes al cap de la vella. En aquell moment va trobar que exagerava. Ningú vindria a comprovar què feia. L'import d'aquelles factures era insignificant. Però què en feia de les mostres? El que més el va sorprendre llavors va ser justament la reacció que va tenir quan ell li va parlar. Va envermellir-se i va acabar inventant-se una història del tot inversemblant. Ell va deixar d'insistir i tanmateix va pensar que la Laura els estava vigilant o alguna cosa per l'estil. En 30 anys n'havia vist d'altres, però quan en Feder va esmentar el Nuclear Watch, inesperadament ho va entendre tot. La Laure Blanchet era una de les sentinelles de l'organització. Va recordar les innumerables converses que havien mantingut en el moment de l'accident nuclear ocorregut el juliol de l'any 2007 a la central nuclear de Kashiwazaki, a 250 quilòmetres al nord de Tòquio. Gràcies a la pressió de Nuclear Watch, finalment les autoritats japoneses van reconèixer la gravetat de l'incident. La Laura havia defensat tímidament el rol vigilant de la xarxa clandestina, minimitzant el que no era propi de la seva natura. Senzillament, no volia ser etiquetada pro-Nuclear Watch. En François Dolza havia entès perfectament el rol de la Laura Blanchet. Llavors, immediatament, va prendre la decisió. Calia trobar les dades apuntades per la Laura i havia de difondre-les per internet. La xarxa clandestina les trobaria i sabria què fer-ne d'elles. Calia fer-ho ràpidament, ja que l'endemà a les 9 del matí havia de presentar-se a la comissaria de policia judicial per complementar informacions. Ja es veia detingut i convertit en un testimoni clau. Segur d'estar sol, es va instal·lar a la taula de la Laura, va encendre el seu ordinador, va introduir el codi d'accés que coneixia perfectament, ja que ell mateix li havia donat. Es tractava d'un conjunt aleatori de xifres i lletres destinades a protegir els seus treballs. I a continuació va començar a cercar un arxiu relatiu a les sostraccions efectuades a les boies de Banyuls. Al cap de 3/4 d'hora havia voltat per tots els arxius de l'ordinador que podien contenir aquestes informacions. Res no corresponia a la seva recerca. Amb tot, estava segur que era allà dins, perdut en aquell disc dur. Posant a un costat tots els arxius que havia verificat, va centrar-se en aquells que aparentment no tenien res a veure amb tot allò. Després d'una hora, havia revisat les recerques que la Laura havia realitzat sobre la biocenosa, així com també alguns dels seus correus electrònics. Un del seu banc, un altre del propietari del seu apartament, de la seva asseguradora i altres més que tenien a veure amb la seva vida quotidiana. Només quedava un arxiu titulat «Fotografies família a Lió». No l'havia obert perquè trobava que era força íntim i fins i tot inútil. Va prémer a sobre, però el missatge va respondre amb un...
1: Entra contrasenya.
0: Llavors va sospitar, però de sobte va comprendre que era allà mateix i va trobar-se ridícul. Aquell arxiu pesava 722 cas, massa lleuger per tractar-se d'un arxiu amb fotografies. Per provar va escriure l'antiga contrasenya de la Loga sense obtenir cap èxit. Pitjor va ser llegir el nou missatge que va aparèixer a la pantalla.
1: Darrera tentativa abans de bloqueig.
0: La Loga havia protegit l'arxiu. Ho va intentar aleshores escrivint Navaja, el nom de l'amor secret de la Loga. Encara que va dubtar en el moment de validar-ho, ell era l'únic que ho sabia. Era molt discret amb la seva homosexualitat. Potser havia pensat que, davant d'un problema, ell sabria arribar fins aquí. Després de fer una pausa per poder reflexionar, va prémer la tecla Enter, l'arxiu es va obrir.

Un home va passar discretament per sota de la reixa que envoltava el laboratori d'oceanologia. Volia evitar les càmeres que enfocaven el pàrquing i l'entrada principal. A continuació, va treure una caixa de metall que va posar damunt dels dos panys de la porta del darrere de l'edifici. Va introduir-hi una fulla de metall. L'ordinador anava analitzant les dades, impulsant una sèrie d'operacions. Cadascun dels forrellats de protecció es van obrir en qüestió de segons. Va penetrar pel passadís. Sabia que el sistema d'alarma era simple. Només cobria la porta de l'entrada principal i el vestíbul que donava accés als diferents passadissos. Era lògic, no hi havia cap secret per protegir, en teoria. Sabia que un cotxe l'esperava a l'altre costat de la reixa, amb un home al volant, llest per intervenir-hi en cas necessari. Però ell no estava nerviós. L'últim investigador havia marxat a 8:45 i ells havien esperat 2 hores més per assegurar-se'n de que no hi quedava ningú. S'havia memoritzat el pla de l'edifici i, per aquest motiu, va trobar sense dificultats el laboratori on treballava la Laure Blanchet. Sense dubtar-ho ni un moment, va anar fins a la seva taula i va seure a la seva cadira giratòria. Havia de concentrar-se en el veritable objectiu de la missió: el canvi del disc dur de l'ordinador de la Laure Blanchet. L'endemà tindria lloc l'escorcollament demanat per aquell furoner de comissari, és a dir, que s'ho emportarien tot per analitzar-ho, així que calia canviar-ho ràpidament. Sense fer-ho expressament, va tocar suaument una tecla de l'ordinador. El logotip del programa de la protecció de pantalla, que es movia lentament davant d'ell, va desaparèixer. Un seguit de resultats i de gràfiques va omplir la pantalla sencera. Algú l'havia utilitzat i l'havia deixat encès. Un lleuger soroll en la seva esquena va deixar-lo glaçat. Instantàniament havia entès la situació i va posar-se en moviment. Lliscant de la cadira, s'hi va enfrontar colpejant durament l'ombra que s'alçava just davant d'ell.

0: Mentre la Yala prenia una dutxa d'aigua ben calenta, en Paul va treure una ampolla de vi negre que havia guardat amb una certa curiositat. Es tractava d'una collita Colonelle d'Olivier Taillant, un vi estrany que generalment calia destapar la vigília per apreciar-ho plenament, sempre amb unes aromes imprevisibles, com si el vi s'adequés a l'ambient en el qual serà begut. Va obrir l'ampolla pensant en la Yala. Una dona misteriosa, la sentia ferida i fràgil, però alhora dura i sempre vigilant. Com si hagués aixecat una muralla entre ella i el món. Però de vegades, la seva veritable natura recuperava l'avantatge perdut, ràpida i assenyada, darrere la muralla. Ho havia d'haver passat malament. D'on venien aquelles contradiccions? Una noia tan bonica i ben plantada en qualsevol dels casos. Va ficar un CD de Lou Rawls a l'equip de so i va preparar una safata de formatges. Com ella trigava una mica, en Paul va sortir a coberta per verificar les amarres de la goleta. La nit era esplèndida, amb més vent i un cel serè. Encara que feia fred, per l'est, la lluna s'havia aixecat. El port romania tranquil. En una nit com aquesta, els teranyinaires de rastre sortien. Va pensar en el seu amic Loïc, la mort del qual era totalment injusta. Un tipus com ell no podia de cap de les maneres morir tan jove. Hauria calgut deixar-li més temps. No la va sentir apropar-se pel darrere. Va tapar-li els ulls amb les mans com per jugar.
1: Qui sóc?
2: El fantasma del vaixell, m'imagino. No t'has trobat una noia molt bonica que es diu Ayala?
0: Es va estrènyer contra ell. Va sentir el seu bust contra la seva esquena. Un desig impulsiu va apoderar-se d'ell.
1: Vens? Tinc fred aquí.
0: Ella ja havia marxat cap a la baixada de la cambra d'oficials. Ell va sospirar.
2: Som.
0: El vi era deliciós, amb aromes de fruites del bosc i de prunes. Van beure en gots grans, van menjar formatge. Van comentar la conversa que havien mantingut amb en François Dolza, però la Yala tenia ganes de parlar, d'explicar-se. Ara sentia que podia fer-ho sense posar-se en perill. La va escoltar sense interrompre-la. El seu matrimoni fracassat i, finalment, els cops. Casa seva, que no suportava més, la seva feina. També el va interrogar la seva filla adoptiva, les seves necessitats. Era tard. El CD del concert en directe de Michel Petrucciani al Village Vanguard de Nova York, l'any 1984, amb en Paul Danielson al contrabaix i l'Eliot Zygmunt a la bateria, s'esveien en una tronada d'aplaudiments. Això va representar un parèntesi. Després ella va recular. Va aixecar-se i va desitjar-li una bona nit, un pèl massa seca. En Paul va somriure gentilment.
2: Bona nit, Ayala. Faré l'esmorzar cap a les 8.
0: No va respondre. Va tancar-se a la seva cabina. Ell va endreçar l'ampolla buida i la safata de formatges. Va fer una volta ràpida per la coberta i tot seguit va apagar els llums de la

0: A Purvendres, la mort d'un científic porta en Paul Feder a investigar el lobby nuclear, un thriller a la catalana. Però què passaria si un dia la realitat superés la ficció? Nuclear Parano a Purvendres, de Gildas Giraudeau, aquest estiu, a Radio Arrels, amb les veus principals d'Ivette González, Josep Cabré i Elisabet Porqueres.
1: Radio Arrels, a Codelet, 95.

0: Radio Arrels, cada dia i cada hora en català.
1: Les efemèrides musicals d'en The Rock. Laura Bertran.
2: El 26 de juliol del 1986 neix Alguer Miquel, el cantant de Charango. El fill de Sant Joan de les Abadesses s'interessa per la música i en particular el reggae des de ben jove. Ja vivint a Barcelona va crear amb amics un grup amb qui tocaven al carrer. Tots tres van crear Charango. Alguer Miquel és conegut per les seues posicions reivindicatives, siguin polítiques o socials. Escoltem ara la seua veu amb el tema Una lluna a l'aigua, de Charango.

0: petites veus d'Arrels.
1: Bon dia, me dic Òscar. Tinc 8 anys, m'agrada l'estiu perquè podem viatjar i no treballem.

0: Escolteu Ràdio Arrels.
1: A Prats de Molló i La Presta, 88.2.
2: Ara conec molt mal, és la mare que me manca.

0: Ràdio Arrels.
1: Ràdio Arrels. Són les 10.
2: Bon estiu a Ràdio Arrels.
3: Ràdio Arrels.
1: Des de l'any 1981, Ràdio Arrels és la veu de Catalunya Nord. Avui necessitem el suport dels nostres auditors per continuar. Ens pots ajudar entrant a donatius.radioarrels.cat. donatius.radioarrels.cat.
4: Et prometo que tot el que faci ho faré per nosaltres. Que si el que necessites és esforç, m'hi deixaré la pell.

tinc roses. On la novel·la que tothom demana l'hem escrit tu i jo. Que tothom sabrà de la nostra història i sentiran que l'hem escrit per ells. Que serem l'enveja dels amants que no s'estimen

0: Escolteu Ràdio Arrels.
1: Ràdio Arrels.
2: Punts i comes. Del mot al llibre A banda i banda de l'Albera. Una crònica lingüístico-literària de Michel Bouguer Guastaví.
3: Bon dia. Avui parlarem d'un mot terrible que sacseja les nostres societats tant a nivell dels individus com el dels pobles i de les nacions. Violació. I la relacionarem amb una obra mestra del neoclassicisme dels Països Catalans, Lucrècia, del dramaturg menorquí Joan Ramis i Ramis. La violació ve de la paraula llatina molt curta, vis, que significa tant força com potència i influència, en particular política. Paraula que, de fet, és l'origen de violare, que significa profanar. Profanar els déus, el rei, les verges. La violació és, doncs, un acte obscè en sentit etimològic de la paraula, que trenca la convivència i l'ordre social. La violació és l'element que desencadena i motiva l'acció de l'obra del dramaturg menorquí Joan Ramis i Ramis, que la va escriure quan tenia 23 anys, el 1769, l'any en què va néixer Napoleó, un any després de la pèrdua d'independència de l'illa de Corsa. Lucrècia és l'obra més important de la literatura catalana del segle XVIII, ja que fou escrita en un moment en què l'ús culte del català estava prohibit a tots els territoris de parla catalana, excepte a Menorca, que aleshores formava part de la corona britànica. El tema i la forma semblen remots. És un episodi de la història romana, contat per l'historiador Titus Livi, respecte a la divisió en 5 actes i les 3 unitats aristotèliques de lloc, temps i acció. La forma és raciniana. Són alexandrins rimats en 2 hemistiquis de 6 síl·labes. I aquesta obra fa pensar en una obra del segle XX, l'Antígona de Jean Nouy, inspirada en Sòfocles, però escrita sota l'ocupació alemanya, de la mateixa manera que Lucrècia fou escrita sota el domini dels anglesos. La violació de Lucrècia pel rei Tarquí l'aïlla, fins i tot del seu espòs, Collatí, que és savi, racional, però més patriota que defensor de l'honor de la seva esposa. És a dir, que Lucrècia es troba més o menys en el mateix lloc que Antígona. I el suïcidi, per ella, és la sola manera d'esborrar l'ultratge. El seu sacrifici enceta la revolta contra el poder reial i obre pas a la república. En aquesta peça de teatre, el jurista Ramis no ens parla de Menorca, no situa a Menorca, no parla de l'illa, ni parla de l'estatut de la llengua. Emperò, és un monument a la nostra llengua i és una invitació a salvar-la i per salvar-la a restaurar el domini, l'autodomini sobre el país, sobre l'illa en particular. Acabaré aquesta breu presentació per les últimes paraules, els últims alexandrins de l'obra, de la boca de Brutus, que representa la revolta. Anem, pues,

0: cavallers, prenim un nou valor. El motiu qui nos mou no pot ser millor. Anem sense més tardar, dignes romans, partim. Què esperam? Què aguardam? En què nos detenim? Preparem als tirans la mort i la ruïna. De fet, aquesta obra que us aconsello llegir és una crida a la revolta contra tots els trompins del món, o volia dir els tarquins del món. Que tingueu un bon dia.
1: Punts i comes, del mot al llibre A banda i banda de l'Albera. Una crònica lingüístico-literària de Michel Bouguer Guastaví.
2: Radio Arrels, el volum 88.2.
3: J'avoue.

0: petites veus de Reus.
1: Bon dia, em dic Leo, tinc 7 anys i m'agrada l'estiu perquè és el meu aniversari.

0: Ràdio Arrels.
1: Catedrals musicals. El patrimoni arquitectònic català i la seva relació amb la música.
2: Avui som al vilatge de Vernet, a la comarca del Conflent. El vilatge va saber explotar a finals del segle XIX la seva situació privilegiada als peus del Canigó i les múltiples fonts d'aigua termal per desenvolupar-hi una indústria turística que es venia com el paraís dels Pirineus. El barri dels Banys va ser construït seguint el model parisenc del baró Haussmann, amb un cèntric hotel de Portugal al costat d'un casino i envoltat per un immens parc que arribava als antics banys i hotels. Tots els edificis tenien unes façanes regulars i alineades amb el carrer, que donaven una estètica regular i majestuosa al barri. Els visitants feien activitats ben diverses, com concursos de natació, de golf o d'hípica. Assistien a espectacles o feien sortides a la muntanya, que podien ser de caràcter més turístic, com podia ser anar a Sant Miquel de Cuixà, o més esportiu, com alguna ascensió al Canigó. L'octubre del 1940, uns forts aiguats van provocar riuades i despreniments que van destruir alguns dels edificis més emblemàtics del vilatge. Una dècada més tard, es construiria un nou balneari i es canalitzaria el riu per evitar aquestes inclemències. Vernet va ser visitat per moltes grans personalitats del segle XIX, entre els quals el príncep Ibrahim Pacha d'Egipte o el músic i compositor Niccolò Paganini. El violinista genovès sembla que va passar per Vernet en la seva convalescència del càncer de laringe que patia, una malaltia que li acabaria fent perdre la parla i que acabaria sent la causa de la seva mort a Niça l'any 1840. Sentim el caprís número 24 de Niccolò Paganini, interpretat per David Garrett.

0: Acabem de sentir el Caprice número 24 de Niccolò Paganini, interpretat per David Garrett, que ens ha servit per parlar del Vilatge de Vernet i tot el seu conjunt amb l'Hotel de Portugal i el Casino, que són unes de les catedrals musicals del nostre país.
1: Catedrals musicals. El patrimoni arquitectònic català i la seva relació amb la música.
2: Radio Arrels, a Bages, 95.

0: Aquestes vacances, escolta Ràdio Arrels.
1: Ràdio Arrels. Ràdio Arrels. Són les 11.
2: Escolteu Ràdio Arrels.
0: Ràdio Arrels. Ràdio Arrels, 100% en català.

Això és Els teus somnis, una cançó de Sopa de Cabra de l'àlbum Plou i fa sol de l'any 2001. Sopa de Cabra, que és un grup de rock català fundat l'any 86 a Girona i que ha fet algunes de les cançons més destacades del rock dels anys 90 a Catalunya. Van popularitzar molt l'inici dels seus concerts en els quals el cantant sortia a l'escenari dient «Bona nit, malparits». Els seus membres més destacats són en Gerard Quintana, en Josep Tió, en Pep Bosch, en Cucu Lisi i alguns membres que han estat menys anys. L'any 91, Sopa de Cabra publicaria el disc Ben Endins, on hi hauria tres cançons en castellà. Això faria emprenyar molt una part del seu públic, que els passaria a anomenar Sopa de Venuts, i aniria a boicotejar els seus concerts arribant a tirar-los pedres. Aquest fet va quedar immortalitzat amb un vídeo de la televisió local de Cardedeu, una de les primeres en actiu i que a més enregistrava el seu arxiu. Aquesta televisió té una entrevista a peu de concert amb un espectador que en els darrers anys s'ha viralitzat a les xarxes socials. Sopa de Cabra, tot i això, va fer moltes cançons en català i va rebre la Creu de Sant Jordi l'any 2023.

0: I el que acabem de sentir és la cançó que dona nom a l'àlbum Plou i fa sol, del 2001. Avui les dues cançons que hem sentit de Sopa de Cabra són d'aquest mateix àlbum. Un podcast de Ràdio Arrels presentat i editat per un servidor, Miquel Martínez Vila. Història musical d'un país. Avui, 10 minuts amb Sopa de Cabra.
1: Ràdio Arrels, Alenyà, 95.
2: Gràcies a Déu,

Joan Fuster, Vicent Andrés Estellers, Ovidi Montllor, Maria Mercè Marçal, Guillem de Fat, Lluís Maria Sirinacs,

Els vells hippies van molt calents, semblen més purs, més nets de ment, però els vells hippies van molt calents. Rere ulleres rodones et repassen la dona amb un somriure innocent, però amb els ulls encesos en sang i les canes al vent. Els vells hippies obeeixen gurus i xamans i diu que viuen en espais zen, però Déu-n'hi-do i tapa't nena perquè ara diu que van

Saps que fuma, Maria? És per despertar el subconscient. Prefereixen banyar-se en estanys plens de merda abans que gastar una sola gota d'aigua corrent. Va, ja sé que tu no creus en l'amor lliure. Sempre has sigut un burgès indecent. L'amor és una mercaderia més aquí a l'Occident. Corromputs pels calés, sembla que visquem tots dins un convent. Però què hi ha de lliure en l'amor, penses tu, i de tan corrupte en el

0: petites veus d'arrels.
1: Bon dia, me dic Maiwan, tinc 7 anys. M'agrada l'estiu perquè podem fer construcció de sable.

escolteu la història d'un pobre xirment que se n'és vistes i se n'és sentit, encara que sigui de fusta i torcit. Ana sa mare li van tallar el coll, per això va créixer una mica foll, i quan va reixer se trobà un vestit, amb una sofrada el va tenir embrutit. Com se planyia llarpissat de groc, amb una esparjada el van fer blau d'un cop, i com portava granets mocelluts, van fer les baremes pels tallar-t'ho. Quina tristesa del sort maleït,

a tostar i a fer mal. Sos de les costelles del pobre animal. I quan va haver jugat al seu bocí, el van gitar sol vell mig del camí. Un poc més tard, com passavi per aquí,

0: A la taula del racó, els nostres amics de l'escamot del baix s'expliquen sopars de duro.
1: Esto hay que grabarlo.

0: Xo!
1: Ràdio Arrels. És migdia.
2: Ràdio Arrels.
3: Ràdio Arrels.
4: Cuplejant. Cuplejant amb Caral Pedemonte.
5: Els caçanencs, mans amigues, guanyen el Campionat de Catalunya a Ceret. Hola, com esteu? Comencem, iniciem, encetem un nou programa Cuplejant, ja ho sabeu. Tota l'actualitat sobre sardanes i música per a cobla. La colla de sardana esportiva Mans Amigues de Cassà de la Selva guanya la Copa Catalunya que s'ha celebrat aquest cap de setmana a la vila de Ceret, a la Catalunya Nord. Aquest és el programa 497 i tenim més titulars. Els veterans Albera Dansa, també de la Catalunya Nord, i els infantils Il·lusions de Cassà van guanyar la Copa Catalunya a les seves respectives categories. I oberta la convocatòria dels Premis Capital de la Sardana 2026. Repassem les bases. I descobrim l'obra i la història de Tirant lo Blanc. El que ha passat al món immens de la sardana i la cobla aquest cap de setmana passa per Ceret. I així us ho expliquem.
6: Estàs escoltant El Cuplejant, l'únic magazín d'actualitat sardanista dels Països Catalans. Notícies. Esports.
5: La caçanenca Mans Amigues ha guanyat per primer cop la Copa Catalunya, un certamen a jornada única que acull la població del nord de Catalunya, Ceret, durant el seu Festival de la Sardana que ha arribat a l'edició 68 i que ha estat aquest cap de setmana. Els vermells i blancs es van enfrontar en una final amb els sabadellencs mirant al cel i l'enfrontament se'n va anar cap a terres gironines. El grup sardanista Amics de la Sardana de Cassà, de la Selva, també es van portar el primer premi a la categoria infantil amb el bon paper de la colla Il·lusions. I finalment, el premi de veterans es va quedar a la Catalunya Nord amb Albera Dansa, que van ballar amb l'Albera de Paisatge de Fons. Després de l'error de la colla Sabadell, que no va acabar bé, la Sardana tardant almenys alguns dels seus dansaires. Tot plegat en el marc de la plaça de Toros de Ceret, on encara s'hi fan espectacles amb animals. La sort és que dissabte passat es va ocupar un espai on es maltracta els toros per fer-hi cultura. La desgràcia és que la setmana anterior i les que vindran s'hi seguiran veient aquesta mena de barbàries fetes espectacles per homes. Prova d'això és que els dansaires escalfaven i preparaven les rotllanes dels seus enfrontaments enmig dels fems ja secs dels animals que hi havia hagut dies enrere. Aquest certament no té res a veure amb el Campionat de Catalunya, però mesura el pols de les colles a mitja temporada. Recordem que les colles han acabat ja la primera fase del campionat i el reprendran al setembre després de la parada estival. I aquest certamen, que té el mateix funcionament que el Mundial, perquè ens entenguem, amb quarts de final, semifinal i final, i una revesca per allà al mig, serveix per apujar els ànims de les colles que guanyen i veure com ballen les altres. Hi va haver algunes absències, com per exemple la colla Mare Nostrum o les Violetes del Bosc, que també estan al campionat, o també a Tarragona Dansa, que està al campionat B. I els seus dansaires, però, estaven repartits per altres colles grans. No hi va haver categoria juvenil perquè només es va apuntar una colla, la Cabirols de Sabadell, que va competir en la categoria gran. I quan va arribar al final, l'organització va anunciar la sardana de la final, perquè recordem que en aquest certamen les sardanes no es coneixen prèviament, sinó que donen una llista de totes les que poden tocar i es fa un sorteig. Doncs bé, va tocar per la final. El Parc de la Guineu i la plaça va esclatar en una eufòria continguda pels dansaires. Una sardana perfecta, tothom se la sap, té molta energia i és un greatest hit de les sardanes. Tothom la podia ballar gaudint-la, per això la plaça doncs es va animar tant.

la posició la colla Maig. Pel que fa als veterans, en un dels grups hi havia les Cireres de Ceret, que jugaven a casa, Dansaires de Maig, Ressò i Sabadell, i a l'altre grup, el Vera Dansa Tramuntana, Aire Gironins i Amics Dansaires. De tots plegats, va guanyar l'Albera Dansa contra Sabadell. En tercer lloc hi va quedar Amics Dansaires de Caçà i en quarta posició, Aires Gironins. Pel que fa a la categoria infantil, fusionades les categories infantil i alevina, en primera posició hi va quedar Il·lusions de Caçà, seguida d'Antaviana Jove de Tordera, en tercera posició Xiroia de Barcelona i en quarta posició els alevins Taps, també de Caçà de la Selva. Anem a escoltar aquesta sardana que va fer esclatar l'eufòria a la plaça per la final d'aquesta Copa Catalunya de Ceret. És el Parc de la Guineu de Pere Fontàs. L'escoltem a càrrec de la principal de la Bisbal i és de 1976, dedicada a l'agrupació sardanista L'Ideal d'Enclavé de Barcelona. L'escoltem, és de Pere Fontàs.

0: tallen a Lleida i a l'Hospitalet.
1: Coplejant.cat.
2: I anem al territori.
1: Connexions al territori.
2: Aquest dissabte al vespre, l'agrupació sardanista Sant Feliu de Codines va celebrar la 24a edició del seu aplec de la sardana al pati de l'Escola FEDAC de Sant Feliu amb les cobles Sant Jordi i Juvenívola de Sabadell. Hi va haver sopar popular, concurs de colles improvisades i ressopor de mitjanit. Sant Feliu de Codines encapçala els actes que repassem del cap de setmana. I aquest cap de setmana també l'agrupació sardanista de Ripoll ha celebrat la 73a edició de l'Aplec de Ripoll amb actes de divendres a diumenge. Diumenge es va dur a terme la diada central de l'Aplec amb les cobles Ciutat de Girona, Bellpuig Coble i Juvenívola de Sabadell, al Passeig de Regull. Imatges a les nostres xarxes socials. I l'agrupació Amics de la Sardana de Sant Feliu de Guíxols va organitzar una ballada més del seu cicle de sardanes d'estiu divendres a la nit, en aquesta ocasió amb la cobla Bisbal Jove del Passeig de Mar de Sant Feliu de Guíxols. I per acabar, l'Associació Cultural i Sardanista de Palafrugell va organitzar aquest dilluns una ballada de sardanes per la seva festa major amb la cobla, la principal de la Bisbal, a la plaça Nova, amb sardanes de veu mala, molina o cassó. Escoltem una sardana dedicada a l'aplec de Sant Feliu de Codines, més concretament el primer aplec. És de l'any 2002 i és de Josep Farràs. L'escoltem a càrrec de la cobla Lluïsos de Taradell.

0: cablejant.cat. T'has llegit les bases?
1: Ja s'ha obert la convocatòria pels Premis Capital de la Sardana 2026, uns guardons impulsats per Som Sardana que reconeixen persones, entitats i iniciatives que han contribuït a la promoció de la sardana. Des d'avui fins al 30 de setembre, qualsevol persona, entitat o institució pot presentar candidatures per optar a les diferents modalitats. Entre els reconeixements hi ha les medalles al mèrit sardanista i musical, els premis a l'entitat, activitat, la formació, la comunicació i l'impuls sardanista nou de l'any passat, i també els reconeixements als aniversaris d'entitats, concursos, aplecs i programes de ràdio que assoleixen fites destacades. Pel que fa a les medalles, doncs les decideix la mateixa organització, però pels premis doncs es poden presentar categories. En el cas del premi a l'entitat, es reconeixeran entitats que desenvolupin propostes innovadores en el camp de la sardana o la cobla. A l'activitat es reconeixeran entitats o persones que han aportat a terme una acció que ha contribuït a normalitzar la sardana o la música per a cobla. En el cas de la formació, es reconeix doncs algun projecte o eina educativa que transmeti la cultura i la pràctica de la sardana o la música de cobla, tant a grans com a petits. I en el cas del premi a la comunicació, es reconeix a una entitat o persona que destaca per les seves accions de comunicació vers la sardana. A l'impuls sardanista, el reconeixement és per les persones que hagin destacat per la seva trajectòria, iniciativa o dedicació en la promoció, difusió o defensa de la sardana. També doncs les entitats que facin 50, 75, 100, 125 anys doncs poden presentar la candidatura per ser reconegudes pels seus aniversaris o també per als programes que tinguin 1.500, 3.000 o 5.000 emissions. El veredicte es farà públic el 21 d'octubre al Vendrell. Aquell dia es coneixeran les persones distingides amb les medalles al mèrit, els finalistes de cada categoria, les mencions territorials i el reconeixement d'aniversari. Els premis es donaran el 14 de novembre al Vendrell, actual capital de la sardana. Les bases completes de la convocatòria ja estan disponibles a la web de Som Sardana. Escoltem el Vendrell, capital de la sardana de Navat, a càrrec de la Cobla Ressò. És una sardana estrenada aquest mateix març de 2026.

0: Això era el Vendrell, capital de la sardana, d'en Nevat.
1: Si vols estar informat de l'actualitat coplística a Catalunya, escolta'ns a la teva ràdio o a coplejant.cat. L'agenda.
0: Vinga, agenda de juliol i principis d'agost. Comencem a dimarts 28 de juliol. A 2 de 12 són les Santes de Mataró i per això hi ha ballada al pati de la residència municipal Sant Josep amb la cobla, la principal de la Bisbal. A la 1 a Mediona hi haurà ballada de festa major amb la cobla Catània i a la tarda... De dimarts 28 de juliol a les 7 a Llafranc, ballada amb la principal de Banyoles. A un quart de 8 hi haurà concert al pati de la residència municipal Sant Josep de Mataró amb la cobla, la principal de la Bisbal. I a 2 de 8, cicle d'estiu de Torroella de Montgrí, una ballada amb la Baix Empordà. A la mateixa hora, a Girona hi haurà la ciutat de Girona amb una ballada i a les 9 del vespre, a Vallirana, ballada amb la ciutat de Terrassa pel seu cicle d'estiu. Dimarts que ve també sardanes a la fresca Terrassa amb la cobla Montgrins a partir de les 9 del vespre i a les 10 de la nit de dimarts a Puigcerdà hi haurà la Canigó. Activitats de dimecres 29 de juliol. Doncs a Palamós hi haurà 2 de 10 la Baix Empordà. A la mateixa hora, a Matadepera, hi haurà la principal de la Bisbal. I a les 10 de la nit de dimecres que ve a Castelló d'Empúries hi haurà la Cobla Rossinyolets. També a les 10 de dimecres que ve a l'Escala hi haurà la principal de Banyoles. I dijous 30 de juliol a les 8 a Riudoms hi haurà la cloenda de sardanes a la fresca amb una ballada amb la principal del Llobregat i a les 9 del vespre a Banyoles hi haurà el cicle 7 de 7 amb la cobla i banda del Col·legi Santa Maria de Blanes. A 2 de 10 cicle d'estiu a Banyuls amb la cobla als Casanovas i també a 2 de 10 nits d'estiu de Castellà del Vallès amb una ballada amb la ciutat de Girona. També dijous que ve a les 10 a Calonge i Sant Antoni hi haurà la Foment del Montgrí a la mateixa hora Sant Pere Pescador hi haurà la principal de Banyoles. També a les 10 a Llançà hi haurà la principal d'Olot i a les 10 també a Vilassar de Mar sardanes a la fresca amb una ballada amb la cobla marinada. Passem a divendres 31 de juliol perquè a les 6 és festa major a la Garriga i hi haurà una ballada amb la principal de la Bisbal. A les 7 de la tarda hi haurà una doble ballada a Olot, al Firal amb la Sol de Banyuls i la Juvenívola de Sabadell i a 2 de 8 a Vacarisses hi haurà una ballada de festa major amb la Sabadell. Divendres que ve també hi ha la 21a Sardanes a la Fresca del Segrià, un cicle de sardanes amb la Bellpuig Cobla a Puigverd de Lleida. A les 9 de la nit i a 2 de 10, divendres que ve a Manlleu, hi haurà la Bisbal Jove que clou el cicle d'estiu de Manlleu. Divendres que ve també a 2 de 10 ballada de sardanes a Premià de Mar amb la Marinada i també a les 10 de la nit a Sils hi haurà sardanes a la fresca amb la principal de Cassà. A les 10 de la nit de divendres també a Tordera hi haurà la ciutat de Girona i a Figueres la Flama de Farners a la mateixa hora. Dissabte 1 d'agost, encetem l'agost a les 10 del matí a Cabrera de Mar amb una ballada de festa major amb la ciutat de Manresa i a les 11 hi haurà l'acte d'inauguració del monument de la sardana del Pla de Santa Maria, atenció, amb una ballada amb la Reus Jove. Dissabte d'agost també hi ha la Festa Major d'Andorra la Vella, hi haurà una ballada amb la Vents de Riell a les 12 i a les 5 de la tarda doble ballada de vigília del 40è aplec del Pirineu a Ribes de Freser amb les cobles la principal del Llobregat i la Juvenívola de Sabadell. També dos de 6 de dissabte a Torelló hi haurà una doble ballada de Festa Major amb la Salvatana i la Canigó i a les 6 de la tarda a Vilallonga de Ter hi haurà una ballada de festa d'estiu amb la Bisbal Jove. També dissabte que ve a 3 quarts de 7 del vespre, Festa Major a la Garriga amb una ballada amb la Sant Jordi i a les 7 de la tarda a Solsona hi haurà la juvenil ciutat de Solsona. Dissabte d'agost també a les 7, Festa Major de Caldes de Malavella amb una ballada amb la ciutat de Girona i a 2 de 8, cicle d'estiu de Malgrat de Mar, dissabte que ve amb la principal de Banyoles. Dissabte 1 d'agost també hi ha el 33è aplec de la sardana de les Borges Blanques a partir de 2 de 8 i a 2 d'11 de la nit amb la Reu Jove i la Vents de Riella i també a 2 de 9 Festa Major de Tona amb una ballada amb la principal del Llobregat. També a les 10 de la nit a Lloret ballada amb la Sant Jordi i passem a diumenge. perquè a les 12 hi ha el concert vermut de Festa Major Narcisa Freixes de Sabadell a la Garriga, amb la copla Maricel. També a 4:45 de la tarda, 26è aplec de la Sardana de Mollà, amb les coples Lluïsos, Copla Sant Jordi i Ciutat de Cornellà. Diumenge 2 d'agost també a les 6 hi ha ballada a Sant Joan de les Abadesses amb la principal d'Olot, i a 6:45 a l'Ella hi haurà ballada de Festa Major amb la Ciutat de Manresa. Diumenge que ve també a les 7 ballada a l'Esquirol amb la Canigó, i a la mateixa hora a Caldes de Malavella hi haurà la Ciutat de Terrassa. També a les 7 al Vendrell hi haurà la Mediterrània, i a 6:45 de diumenge a Sant Pol hi haurà la Flama de Farners. A Malgrat de Mar a la mateixa hora hi haurà la Ciutat de Granollers, i a la mateixa hora a la Seu d'Urgell hi haurà la Juvenil Ciutat de Solsona. També 6:45 de diumenge a Cervera, el cicle d'estiu continua amb la Bellpuig Copla, i a la mateixa hora a Blanes hi haurà la Copla Xaloc. A Pineda a la mateixa hora hi haurà la principal del Llobregat, i a 6:45 també a Castelldefels i a Sardanes amb la Vila d'Olesa. El 2 d'agost també a Andorra la Vella hi haurà ballada a 7:45 amb la principal de la Bisbal per la Festa Major, i a Calella a 6:45 també hi haurà la Bisbal Jove amb una ballada. A partir de les 8 del vespre de diumenge que ve a Bellpuig hi haurà una ballada amb la 11 de setembre, i a 8:00 a Palamós hi haurà la Foment del Montgrí amb la ballada de Festa Major de Sant Joan de Palamós. Diumenge que ve també a 8:00 a Gramunt hi haurà la Reus Jove pel cicle d'estiu, i a la mateixa hora al cicle d'estiu de Premià de Dalt hi haurà la Baix Llobregat. També diumenge que ve a 9:00 del vespre Sardejou de Festa Major amb la Contemporània a la Garriga, i a 11:15 a Sant Feliu de Guíxols ballada diumenge que ve amb els Rossinyolets. Passem a dilluns 3 d'agost, perquè a 6:00 hi ha ballada de Festa Major a Pardines amb la principal de Banyoles, i a 7:00 també és Festa Major a Andorra la Vella i hi haurà una altra ballada amb la principal de la Bisbal. Dilluns que ve també a 9:00 del vespre ballada a Perpinyà amb la Mil·lenària, i a 10:00 hi haurà sardanes a Olesa de Montserrat amb la copla Vila d'Olesa. Dilluns que ve també a 10:00, ballada de sardanes de Santa Coloma de Farners amb la Flama de Farners. I aquesta setmana destaquem... doncs el 40è aplec de la Sardana del Pirineu a Ribes de Freser, que arriba diumenge que ve, 2 d'agost, amb actes el dia 1 d'agost. Aquest aplec comença 2:11 i continua a 4:00 de la tarda amb les coples Ciutat de Girona, Juvenil de Sabadell i Marinada.
1: Coplejant, menció de qualitat als Premis de Ràdio Associació de Catalunya, el millor programa de ràdio local.
0: I continuem aquest programa d'estiu amb una gran obra per a coble, Tirant-lo Blanc, que consta de 4 actes: El casament del rei d'Anglaterra, Desfeta i mort del turc, Prometatge d'en Tiranina Carmesina i Balls i festes de la Gran Victòria. Això en el cas d'aquesta adaptació per a coble. Una obra arranjada per a coble per Joan Lluís Moraleda i que està inspirada en l'obra cavalleresca del valencià Joanot Martorell, que forma part de l'imaginari col·lectiu dels Països Catalans. L'obra de Martorell, impresa per primera vegada a València l'any 1490, es gesta segurament arran de la caiguda de Constantinople, capital de l'Imperi Romà d'Orient, en mans dels turcs el 1453. La seva obra reflecteix en un relat de ficció el pensament del mateix autor, que creia que la caiguda de l'Imperi Romà d'Orient no havia estat inevitable i encara somiava un alliberament de Constantinople. El protagonista homònim salva l'imperi de la ruïna i venç els turcs a diferents parts de la Mediterrània abans de morir d'un mal de costat. El compositor presentava l'obra per a coble inspirada en la novel·la El Premi Ceret Banyoles, i guanyava l'edició de Banyoles per a obres de coble l'any 1986. Uns premis que li van fer aconseguir molta popularitat dins el sector de la coble, tal com explica ell mateix en la darrera entrega del projecte Fe de Músic, que signa Jordi Molina i que edita el Museu de la Mediterrània de Torroella de Montgrí. El cas és que Moraleda no ha estat l'únic compositor inspirat per la novel·la de Joanot Martorell. D'aquesta ja llegenda cavalleresca s'anà produint moltíssima música, com per exemple la cantata escènica Tríptic del Tirant d'Amando Blanquer, estrenada a València el 1990 amb motiu del 500 aniversari de la novel·la, o la banda sonora de Tirant lo Blanc de José Nieto el 2006. Nosaltres avui escoltem la versió per a copla de Joan Lluís Moraleda. Això és Tirant lo Blanc, l'escoltem a càrrec de la Copla Montgrins i es pot recuperar el disc Música Catalana Contemporània de la Copla Montgrins.

0: triplejant.cat.
1: I tenim més notícies destacades. Banyoles acull del 17 al 27 de juliol una nova edició de l'Etno Catalonia, una residència, gira i festival internacional que reuneix una trentena de músics d'entre 16 i 30 anys procedent de diversos països per compartir repertoris, aprendre músiques d'arrel, també catalanes, i construir un projecte artístic col·lectiu que culmina amb una gira de concerts per Catalunya. Entre les cites destacades i del que fa a la Cobla hi haurà l'escenari dels etnonians, la participació de la Transmediterrània Rani Orquestra, que és un projecte que té instruments de cobla i que també serà a l'Amsó de Cobla aquest agost, i el concert final de l'Orquestra Internacional previst pel 26 de juliol. També hi ha programat per aquest dissabte l'Orquestra de Músiques d'Arrel de Catalunya, l'UMAC, amb el seu espectacle Crui a l'Auditori de Banyoles.
2: Coblejant.
3: Coblejant.
4: Coblejant.
5: Amb Caral Pedemonte.
1: Bé, tanquem aquesta edició de juliol, la 497, es diu ràpid, del Coblejant, amb Festa d'Estiu, una sardana molt balladora d'Olivier Marquès que s'estrenava el 2013 a Béziers. El títol original era 21 de juny a Béziers, però es va canviar i després va aconseguir l'accèssit al Premi Popular de la Sardana de l'any 2013. Nosaltres acabem per avui. Recordeu que ens podeu trobar a les nostres xarxes socials, som a Facebook, Instagram, TikTok, a Threads, i també tenim canal a Telegram, a WhatsApp i a YouTube, i també ens podeu escoltar a coblejant.cat, a les plataformes digitals i a una de les més de 70 ràdios que ens emeten arreu dels països catalans. També ens podeu escriure a correu@coblejant.cat. Res més, això és tot. Tornem la setmana que ve al mateix lloc i a la mateixa hora per explicar-vos tot el que és notícia al món immens de la sardana i la cobla. Mentrestant, coblegeu força!

0: Escolteu Ràdio Arrels.
1: Ràdio Arrels.
2: Cada dia, Ràdio Arrels dona veu al territori. Explica el que passa i ho fa sempre en català. Aquesta presència constant necessita avui el teu suport. Ajuda'ns entrant a donatius.radioarrels.cat i junts aconseguirem que ningú no faci callar la veu de Catalunya Nord. Donatius.radioarrels.cat

0: Ràdio Arrels. És la una.
1: Escolteu Ràdio Arrels.
2: Ràdio Arrels.
1: Ràdio Arrels, amb tu tot l'estiu.
3: Avui seran uns 20 de jazz amb ritme, energètics, amb músics tocats pel funk, amb el que va ser saxofonista James Brown, amb el que va ser durant 5 anys saxofonista de Miles Davis i, finalment, amb un trombonista que també va treballar amb James Brown. El saxofonista Maceo Parker va tocar 25 anys a la banda que acompanyava el padrí del soul, James Brown, fins que sembla es va cansar del seu caràcter. Després va continuar pel seu compte. Justament escoltarem el primer disc que va fer com a líder el 1990, el tema Better Get It In You.

la seva Parker del seu disc Roots Revisited del 1990. Si Maceo Parker es va fer conèixer tocant a la banda de James Brown, Bill Evans, el saxofonista, ho va fer amb la de Miles Davis. Després també faria una esplèndida carrera com a líder. Un disc del 93, Push, Temps de fusions, un disc que integra l'hip-hop pel jazz, o veieu, és a l'inrevés. El tema que escoltarem hi participa el baixista Marcus Miller, London House.

London House de Bill Evans, el saxofonista, del seu disc Push del 1993. I per acabar, un trombonista que va coincidir a la banda de James Brown amb Maceo Parker, que ja hem escoltat per començar aquests 20 de jazz. Ja veieu que avui és tot ben lligat. Fred Wesley, que de fet va ser el director musical del cantant de soul, va treballar amb ell durant 15 anys. Un altre dels músics que va pujar al carro del jazz funk del disc House Party, aquest Bob to the Boogie.

0: Bob to the Boogie, de Fred Wesley, del seu disc House Party, abans els saxofonistes Maceo Parker i Bill Evans.
1: Vin de jazz, Berenguer Ballester.
2: Radio Arers, a Sant Pere dels Forcats, 93.1.

0: Bon estiu amb Ràdio Arrels.
1: Ràdio Arrels.
2: Quan no hi ets, les altres coses no m'importen. Però no ignoro que els meus somnis no es compleixen. Quants més dies passen, més difícil sembla. Mentre jo et vaig esperant i els recordo.

Io, Gigi, sono nato e vivo a Milano. Io non mi sento italiano.

0: petites veus d'Arrels.
1: Bon dia, em dic Aina, tinc 8 anys, m'agrada l'estiu perquè vaig a la muntanya a casa del Josep i la Maria.

calls que m'hi hauran de dormir els triaré sants i valents que n'estic fart de dipotents que em fan passar nits avorrides. Que quedi clar per sempre més que jo de verge no en tinc res i que posat a fer-ne un bé d'un segon restrenyiment.

vespre de genolls, corrant al moll. I arribo a la taverna amb la boca plena de grumolls. Em diuen, corrant d'això, agafaràs el que no tens. Però jo et vull a tu

0: Ah, c'est sûr que Maître Renard, par l'odeur alléchée,
1: lui aurait rendu cet hommage.
2: Ràdio Arrels. Són les 2 de la tarda.
3: Ràdio Arrels.
2: Ràdio Arrels.
4: Ràdio Arrels.
5: Podeu recuperar tots els continguts a radioarrels.cat.
6: Vin de clàssica, Berenguer Ballester.
7: El 1678, Mozart té 22 anys i amb la seva mare, l'Anna Maria, cerquen una posició a les corts europees i arriben a Versalles, on el nin Mozart havia causat sensació feia 15 anys, quan era un nin prodigi de 7 anys. Aquest cop les coses són diferents, un jove de 22 anys ja no és tan espectacular. A més, la mare es posa malalta i mor als 57 anys. Finalment, Mozart deixa París i torna a Salzburg. Durant aquests mesos francesos, Mozart composa relativament poc. Escriu la sinfonia número 31, dita París. No se sap si la va fer abans o després de la mort de la seva mare.

Anobon amb Aldo Romano, Luis Clavis i Rita Xier del seu disc Carnet de Ruta. El darrer tema serà també amb el contrabaixista Rita Xier amb l'Estrada Sextet. Se'n diu Vibra i és del 2004. Doncs una figura del jazz amb un grup de joves músics francesos per fer una música amb influències d'Europa de l'Est i també de l'Orient. És una música que es vol de revolta, d'enganjament militant, a l'estil de la Liberation Music Orchestra de Charlie Aden, que havia fet un disc de cançons revolucionàries entre les que hi havia el Cant dels Segadors. Bé, tornem a Rita Xier i a l'Estrada Sextet per escoltar el tema Black March Revolt.

0: Black Mars Revolt, amb Mary Texier i l'estrada sextet del seu disc Vibra. Abans hem escoltat el pianista Bojan Zeta i el trio format per Aldo Romano, Luis Clavis i Henry Texier.
1: Vin de jazz, Berenguer Ballester.
2: Radio Arels, a Sant Nazari,

0: petites veus d'Arrels.
1: Bon dia, em dic Eva, tinc 7 anys i m'agrada l'estiu perquè amb el meu pare anirem a veure els meus cosins.

0: Ràdio Arrels. Són les 4 de la tarda.
1: Escolteu Ràdio Arrels.
2: Ràdio Arrels.
3: Aquest estiu, escolta la veu de Catalunya Nord.
0: Ràdio Arrels.
3: Ràdio Arrels.
4: Vint de clàssica, Berenguer Ballester.
5: Rachmaninoff va estrenar el seu exitós concert per piano número 2 l'octubre del 1901, tres anys després de l'estrena molt criticada de la seva primera sinfonia. Això el va tornar a animar i tot seguit es va posar a compondre una sonata per cello i piano que la va acabar un mes després. Per Rachmaninoff, el violoncel expressava l'ànima russa, el preferia el violí. Va dedicar la sonata al seu amic, el violoncel·lista Anatoli Brandukov, amb qui va estrenar l'obra Rachmaninoff al piano. És la darrera obra de cambra que va escriure. Després només compondria per piano obres corals i peces orquestrals.

El segon moviment de la sonata per cello i piano de Rachmaninoff amb Elisa Bellerstein i Inon Barnatan. Prokofiev va escriure molt per piano. Poc abans de la Segona Guerra Mundial va començar la composició de tres sonates per

El segon moviment, l'andante de la sonata per piano número 7 de Prokofiev amb Glenn Gould. Cello, piano i ara guitarra. 3 minuts per acabar amb una de les cançons populars catalanes que Miquel Llobet va arranjar. Miquel Llobet va ser un compositor i guitarrista que va néixer a Barcelona i que, com tants altres, va passar per París, on va coincidir amb amics com Isaac Albéniz. El van escoltar i apreciar Gabriel Fauré, Maurice Ravel, Vincent Dendy, Paul Ducasse i també Claude Debussy, que s'havia declarat un gran admirador d'ell.

0: El pobre pagès, amb un arranjament de Miquel Llobet, una interpretació de Narciso Yepes.
1: Vin de clàssica, Berenguer Ballester.
2: Radio Arets, a Sant Joan la Sella, 95.
3: Al teteo.

0: petites veus d'Arrels.
1: Bon dia, em dic Ernest, tinc 7 anys i mig i m'agrada l'estiu perquè puc fer cap bussó.

0: Ràdio Arrels. Són les 5 de la tarda.
1: Ràdio Arrels.
2: Ràdio Arrels.
3: Aquestes vacances, escolta Ràdio Arrels. Ràdio Arrels.
4: Dos músics israelians importants, un de la música clàssica, el mandolinista Avi Avital, i l'altre del jazz, el baixista Omer Avital. Es troben en un disc, Avital Meets Avital, del juny 2017. Avi Avital i Omer Avital no tenen res a veure a nivell familiar, no són parents. El primer és un mandolinista que es pot escoltar habitualment interpretant música barroca o contemporània, i el segon, Omer Avital, és un baixista instal·lat a Nova York, una de les figures del jazz d'ara. Els dos a la recerca d'arrels comunes.

El tema Marroc de Via Vital i Homera Vital del disc Vital Mitja Vital del 2017. Un altre disc del 2017, el del pianista cubà Omar Sosa, amb el cantant i intèrpret de cora el senegalès Sektou Keita, Transparent Water. Ja ho diu el títol, un disc tranquil, líric, transparent, que compta també amb un gran percussionista, el veneçolà Gustavo Ovalles. Omar Sosa i Sekou Keita van coincidir en un concert a Londres el 2012 i va ser en aquell moment que Sosa es va mostrar interessat a treballar amb Keita. Finalment arriba aquest encontre.

el disc Transparent Water del 2017 d'Omar Sosa i Sekou Keita. Deixem la discografia recent. El 1991 es publica el disc Colors, signat pel pianista Joan Albert Amargós, el baixista Carles Benavent i el violinista Didier Locut, doncs dos catalans i un francès, tots músics de primeríssima fila. Amargós i Benavent havien creat l'any 76 el grup de jazz rock Música Urbana, que tot i la seva vida curta, va ser un grup molt influent en aquell moment.

0: El tema Colors del disc que van fer el 1991 Joan Albert Amargós, Carles Benavent i Didier Locut. Abans hem tingut dos encontres, Avia Vital amb Homera Vital i Omar Sosa amb Seco Keita.
1: Vin de jazz, Berenguer Ballester.
2: Radio Arels, a Salses, 95.
3: Tu ets

0: petites veus d'arrels.
1: Bon dia, me dic Joan, tinc 7 anys i mig, m'agrada l'estiu perquè puc mirar la Copa del Món de futbol.

0: Ràdio Arrels.
1: A Urtafà, 95.
2: Aixecar-me amb la ruïna al cap. No et dones compte del que tens fins que ja és massa tard. Allò que no tornarà, el mateix de sempre. Escriure amb la sang, riure per no plorar. Viure i explicar-ho en un trac. Ja et vaig dir que de petit volíem ser futbolistes, sí. Però al barri drogues i ni guanyes per artista. Només ho faig quan el cor em batega el ritme. Si no, no és música, només paraules buides.

0: Ràdio Arrels. Són les 6 de la tarda.
1: Ràdio Arrels.
2: Ràdio Arrels.
3: Ens podeu seguir a xarxes @radioarrels, a Twitter, Facebook i a Instagram.
4: Vin de clàssica, Berenguer Ballester.
5: Francesc Tàrrega neix el 1852 a Vila-real, al sud de Castelló de la Plana. Va ser un gran guitarrista, va ser un concertista internacional, era conegut com el Sarasate de la guitarra. Amb 30 anys s'instal·la a Barcelona, en una casa, a Sant Gervasi, i des d'aquí fa gires per Europa. Passa també per Perpinyà. És a Barcelona que compon les seves obres més populars, com la celebríssima Records de l'Alhambra, en tornar d'un viatge a Granada. L'escoltem amb Ferran Espí, un guitarrista de Xixona, al País Valencià, entre Alcoi i Alacant.

Records de l'Alhambra de Francesc Tàrrega amb Ferran Espí. El compositor noruec Edvard Grieg va ser més o menys contemporani de Tàrrega. Va néixer 9 anys abans, el 1843. Se'l coneix sobretot per la seva obra Pirgin. Avui l'escoltarem amb el concert per piano. El 1870, Grieg té 25 anys i rep una invitació de Franz Liszt perquè el visiti a Roma, i ell porta la partitura d'aquest concert. Liszt es posa al piano i toca tant la part del piano com la de l'orquestra, i en queda meravellat, el felicita. Grieg, evidentment, està a cofoi, tot i que encara s'atreveix a fer-li notar a Liszt que l'havia tocat un poc massa ràpid. Aquest és el tercer moviment.

El tercer moviment del concert per piano de Grieg, amb Murray Peraia, amb Sir Colin Davis dirigint l'Orquestra Simfònica de la Ràdio de Baviera. I com que tenim un poc de temps, 2 minuts, podem tornar a Francesc Tàrrega amb una mazurca Adelita, que segons la llegenda és dedicada a Adela Aymerich, la que es deia que era una filla il·legítima del rei espanyol Alfons XII.

0: Adelita, de Francesc Tàrrega, amb Milos Karadaglic.
1: Vin de clàssica, Berenguer Ballester.
2: Ràdio Arrels, a Banyuls dels Aspres, 95.

0: petites veus d'Arrels.
1: Bon dia, sóc Sergio, tinc 7 anys i m'agrada l'estiu perquè puc menjar gelats.

abraça amb tu família un tal i arriba de posar de tal manera ensenyats. Los romandis anem passant, en veren-nos prepaus. S'aquella tota la família, los pares, mare, fill, o fill, esperit sant. Ai, Marion de Col.

0: se tembla de la gatxuric. Val passant les honestes, los amorosos en sarratxos no van pebrics. Van pebrics, van pebrics, en se disen de tall i patetics, amb de morres flas en batecs.
1: Ràdio Arrels. Són les 7 de la tarda.
2: Escolteu Ràdio Arrels.
3: Ràdio Arrels amb tu tot l'estiu.
4: Escolta Ràdio Arrels.
5: Avui començarem aquests 20 de jazz amb accents afrocubans en un disc del pianista Jason Lindner. És del 2006, Up a Eterno. Ell al piano i també a la melòdica, Homer Vital al contrabaix i també a lut, i Luisito Quintero amb tot tipus d'instruments de percussió. És el seu primer disc amb composicions fàcilment accessibles que poden acompanyar agradablement qualsevol moment.

The Gathering amb Jason Lindner del seu disc Ab Aeterno del 2006. El saxofonista Phil Wood, nascut el 1931 i mort el 2015, va viure de ple una part importantíssima de la història del jazz. Primer amb l'orquestra de Charlie Barnett i després al costat de Dizzy Gillespie, Quincy Jones, Thelonious Monk, Benny Goodman i també Jerry Mulligan. L'escoltarem en una balada del disc Phil Wood, acompanyat pel gran pianista Enrico Pieranunzi, que va escriure 9 de les 11 composicions d'aquest disc, i també pel baixista Enzo Pietropaoli i el bateria Alfred Kramer.

Blue Ballad amb Phil Woods i el seu Space Jazz Trio. 1998, reunió de grans músics del moment convocats per Gary Barton, que és considerat el millor vibrafonista de la història del jazz. Músics amb qui ja havia tocat, el pianista Chick Corea, el bateria Roy Haynes, el contrabaixista Dave Holland i el guitarrista Pat Metheny.

0: Elucidació del disc que va fer Gary Burton amb Chick Corea, Roy Haynes, Dave Holland i Pat Metheny el 1998. Abans hem escoltat els trios del pianista Jason Lindner i el del saxofonista Phil Wood.
1: Vin de jazz, Berenguer Ballester.
2: Radio Arrels, a Vives, 88.2.

0: petites veus d'arrel.
1: Bon dia, me dic Zephyr, tinc 7 anys. M'agrada l'estiu perquè és les vacances i se'm lliure.

0: Escolteu Ràdio Arrels.
1: Aquest estiu, escolta Ràdio Arrels.
0: Ràdio Arrels.

0: Escolta Radio Arrels tot l'estiu.
1: Radio Arrels.

Les femelles d'aquella vila, en un zoni petit ni gran, contemplaven un bon goril·la en fotent-se del que diran. Amb luxúria cada comare tenia els ulls fixats al lloc que rigorosament la mare no em deixa dir ni molt ni poc. Guaita el goril·la. De sobte la presó ben closa on vivia aquell animal s'obri no sé com, se suposa que va ser un fet accidental. El simi en fugir comentava, avui la perdo, que carat. Com haureu suposat, parlava de la seva virginitat. Guaita el goril·la. El director del zoo cridava, no us quedeu senyores aquí, que el goril·la té una gran fava però no l'ha feta mai servir. Quan les dones s'assabentaren que aquell goril·la era fadrí, ves per on no ho aprofitaren i a tota merda van fugir. Guaita el goril·la. Aquelles que en concupiscència hi clavaven l'esguard golut no van demostrar coherència amb la seva estranya actitud. Que així com i dos i dos fan quatre, el goril·la pot ser un amant superior a l'home en el catre, moltes dones us ho diran. Guaita el goril·la. Tothom amb faldilla o sotana fuig d'aquell goril·la trempat, menys una decrèpita anciana i un jove jutge uniformat. En veure que tothom s'escapa, el quadre humà n'ha accelerat i directe posant la grapa damunt la vella o el magistrat. Guaita el goril·la. Es deia la centenària que el meu cos sigui desitjat fora una cosa extraordinària i un fenomen inesperat. El jutge pensava impassible que algú em prengui per una mona. És completament impossible aviat comprovar que no. Guaita el goril·la. Suposem que d'aquí una estona, com el simi, et calgui triar entre un jutge i una lleiona, quin dels dos voldries violar? Si jo em trobés de forma abrupta entre aquestes dues opcions, fora la vella, sens cap dubte, amb qui buidaria els collons? Guaita el goril·la. Però si el simi no té cap taca, com amant potent i robust, en canvi el pobre no destaca per les neurones ni el bon gust, i en lloc d'optar per la vella, com farien savis i folls, va agafar el jutge per l'orella per endur-se'l cap a uns matolls. Guaita el goril·la. El que ara ve és molt delectable, per desgràcia no m'han deixat explicar-ho i és lamentable. Hauríem rigut de bon grat perquè el jutge enmig de l'orgia deia mama i vinc a plorar, com l'home qui el mateix dia havia fet decapitar.

cebes posant gàbia, el plomatge del foc. Si el vent tingués andanes, brides i estrep el cor. Si pugues alçar tanques al jardí de l'amor, prou sabria on cercar-te

mar sense baranes, pel cel sense mullons, pel mar sense baranes.

0: Escolteu Ràdio Arrels.
1: Ràdio Arrels.
2: Bon estiu a Ràdio Arrels.
3: Ràdio Arrels.

0: Radio Arrels, a Ceret, 88.2.
1: Escolteu Radio Arrels.
2: A Sant Pau de Fenollet, 95.

0: Escolteu Ràdio Arrels.
1: Ràdio Arrels.
2: Bon estiu a Ràdio Arrels.
3: Ràdio Arrels.

0: Ràdio Arrels.
1: Ràdio Arrels. Bon estiu amb Ràdio Arrels.
2: Ràdio Arrels.

de mala sort. Que semblava amor. I mira, es mor.

Radio Arrels, a Sureda, 95.

0: Ràdio Arrels.
1: Ràdio Arrels.
2: També ens podeu sentir des de radioarrels.cat.

Regeu del cel al cor de mon país. Dons i virtuts deixeu-li perfundida. Feu-ne, si us plau,

0: què diu, comissari?
1: Que el vostre nom comença nostra història i és Montserrat el nostre Sinaí. Si en per tots l'escala de la glòria, eixos penyals coberts de romaní.

0: Radio Arrels, a Vilafranca, 95.5.
1: Ràdio Arrels.
2: A Vives, 88.2.

0: Ràdio Arrels.
1: Aquest estiu, escolta la veu de Catalunya Nord.
2: Ràdio Arrels.
1: Ràdio Arrels.

sortida. Faig estiraments i miro fixament la cinta horitzontal d'allà al final.

Saps que creus que on set i quan creus que això para

0: Ràdio
1: Arrels. Ràdio
0: Arrels.
2: Aquestes vacances, escolta Ràdio Arrels. Ràdio Arrels.